0: El govern de les Illes Balears ha desbloquejat la situació administrativa del port de Saninxa mitjançant una autorització temporal que permetrà mantenir els 41 punts de mar remen existents durant els propers 3 anys mentre es tramita una de definitiva. L'anunci el feia aquest dimecres el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente. La mesura posa fi a una situació d'incertesa que afectava els usuaris del port després que s'iniciés el procés de regularització de l'ocupació del domini públic marítim terrestre en aquest enclavament de la costa nord de Menorca. Lafuente explica què permet aquesta autorització.
1: I la filosofia de les autoritzacions és puro manteniment, sense cap creixement, absolutament cap creixement, manteniment tal com ho tenim en aquest moment, i amb una sèrie de prescripcions de que hi ha un compromís de no contaminar, de llevar els fems, de no obrir camins i de contribuir entre tots al manteniment d'aquest paratge que tenim, que és un patrimoni de tots els menorquins.
0: Aquesta solució permet mantenir els amarraments existents, garantir al mateix temps la protecció del domini públic marítim terrestre dels valors ambientals i patrimonials presents a la zona. El port de Saninxa constitueix un dels refugis naturals més singulars de la costa nord de Menorca, utilitzat històricament com a recer per embarcacions davant els temporals de tramuntana. Exerceix una funció estratègica pels usuaris d'aquesta zona del litoral i conserva un important valor històric i patrimonial vinculat a l'activitat marítima de l'illa. L'autorització temporal permetrà mantenir els actuals punts de mal remen durant un període de 3 anys, mentre continuen les actuacions necessàries per consolidar una solució estable pel port dins el marc normatiu vigent. I seguim parlant d'aquesta conselleria perquè Menorca ja té en marxa les 4 noves embarcacions de ports de les Illes Balears per blindar el control i la seguretat a les nostres costes aquest estiu. El dispositiu s'ha presentat oficialment aquest dimecres al port de Fornells i neix amb un objectiu clar: combatre de front el xàrter nàutic il·legal i els fondejos no autoritzats. D'aquestes 4 barques, 2 tindran base a Moll i Ciutadella i es mouran per tota la costa per vigilar i inspeccionar el litoral. Les altres 2 estaran fixes a Ciutadella i Fornells per donar suport a la gestió del dia a dia dels mateixos ports. El conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, ha destacat que el servei ja està a ple rendiment i ha explicat quina tasca faran aquestes barques.
1: La idea és que haya una mayor presencia de embarcaciones de vigilancia, que la gente se sienta más segura en el mar, que la gente sepa que en el mar es un espacio libre, pero que hay unas normas a cumplir de respeto y de funcionamiento de las normas del mar, y que en el cual podemos disfrutar todos con seguridad y cumpliendo las normas. Esta es la filosofía y la razón de ser de este servicio.
0: El conseller explicava que aquesta vigilància és clau per garantir la seguretat i protegir l'entorn natural. La feina d'aquestes tripulacions serà detectar activitats irregulars a la mar, comprovar documentació, vigilar les zones de bany i, sobretot, caçar les empreses pirates de lloguer de vaixells. La Fuente ha exposat que des de 2019 les sancions per xàrter il·legal s'han disparat més d'un 800% a les illes. De fet, l'any passat es van obrir 162 expedients a tota la comunitat, dels quals més de 60 es van enregistrar aquí a Menorca. Les 4 noves barques treballaran en coordinació directa amb la Guàrdia Civil i altres serveis d'emergència. CAE Menorca reclama mesures urgents per millorar la connexió aèria amb Mallorca davant l'augment dels preus dels vols, la dificultat per trobar places disponibles i els problemes de planificació dels desplaçaments entre les 2 illes. La patronal considera que aquesta ruta és essencial per als residents, estudiants, treballadors i empreses i demana a ENA i al govern balear que abordin una situació que afecta la mobilitat i la competitivitat de Menorca. Gabriel Pons Moles és el gerent de CAE Menorca.
2: Tenir una bona connexió interinsular amb Mallorca, i ara xerrem de connexions amb la península, amb Barcelona i Madrid, però seguim Balears, tenir aquesta connexió resulta una condició quasi imprescindible per poder oferir Menorca com un destí per empreses innovadores, start-ups o teletreballadors, perquè hi ha molt de professionals que es poden plantejar residir a l'illa i fer feina des d'aquí.
0: Segons l'entitat, els bitllets per als residents han passat d'uns 45-50 euros a situar-se sovint entre els 70 i els 75, un increment pròxim al 50%. També alerta de l'impacte sobre els visitants i els viatgers que utilitzen Mallorca com a punt de connexió, amb trajectes que poden arribar als 280 euros. Sentim José Bosch, president de la Comissió Insular de CAEP Menorca.
3: Hi ha molta gent que viatja per motius laborals, molts desgraciadament per motius de salut, i la veritat que amb el dia a dia te trobes moltíssimes problemàtiques, vols anul·lats, i llavors una cosa que també que ha estat un pot saber d'alarma, que ho ha fet saltar tot, és que respecte a l'any passat, pràcticament aquest hivern hem pagat quasi un 50% més que el que pagàvem altres anys. Perquè aquí el que analitzant també que no és tot sol el que ens costa anar tot, sinó multiplicar-ho per 4 i sabreu que li costa que no sigui resident de ni Menorca.
0: CAEP defensa que una connexió eficient i amb preus raonables és clau per l'equació territorial de les Balears i torna a reivindicar la cogestió aeroportuària per donar més pes a les institucions autonòmiques en la planificació dels aeroports. L'Ajuntament de Ciutadella es llança de ple a protegir l'essència de Sant Joan. El consistori ha posat en marxa una nova edició de la campanya Sant Joan es viu així, una iniciativa que busca blindar el respecte al sentiment i la tradició dels dies grans que ja s'atraquen. Enguany, l'objectiu principal és conscienciar el públic més jove, tant de Menorca com de la resta d'illes i de Catalunya, per prevenir les conductes incíviques que sovint s'associen a les festes massives. Per això, l'espot principal es podrà veure a IB3 i a la plataforma digital 3.cat, a més de pantalles als vaixells de línia, l'ones al port comercial i falques de ràdio com aquesta.
4: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
0: A l'espera de conèixer les reaccions dels primers visitants, el consistori destaca que un dels plats forts tecnològics de la campanya tornarà a ser la geolocalització en temps real, tal com s'ha consolidat els darrers anys. El Fabiomé portarà un dispositiu GPS que permetrà seguir en directe la ubicació exacta de la comitiva a través d'internet. Això funcionarà aquest mateix 21 de juny durant el diumenge d'esvei, també el dissabte i el dia de Sant Joan, facilitant que la gent es pugui moure millor pel municipi. A més, la propaganda, a més de la propaganda, volem dir, la campanya ja ha fet feina a les aules, així de la policia tutor han fet xerrades preventives als instituts de Menorca i Mallorca i també s'han fet sessions a Sant Joan de Missa. Un últim apunt, la portaveu del PP de Menorca i diputada del Parlament, Salomé Cabrera, reclama a PSOE i Més per Menorca que assumeixin responsabilitats davant la vaga de metges que es manté a tot Espanya contra l'Estatut Marc impulsat pel govern. La diputada popular exigeix al govern espanyol que escolti els professionals sanitaris i cerqui una solució negociada al conflicte, però considera que la resposta per ara continua sent la inacció i el silenci. Posem aquí punt i final d'aquest butlletí. Tornarem amb més notícies als butlletins de les 7:50 i 8:20. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
5: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
6: En la cadena SER, Hoy por Hoy.
5: Hay que ir preparándose. El domingo a las 9:24 de la mañana empieza de forma oficial el verano con su solsticio y va a hacerlo con la primera ola de calor de la estación. La EMET pronostica temperaturas de hasta 40 grados y subidas de entre 5 y 10 grados con respecto al registro habitual en esta época. En Bilbao, se pueden alcanzar los 43 grados el domingo, las temperaturas más altas allí desde que hay registros. La ola de calor se va a extender hasta el martes de la semana que viene, pero la verdad es que las altas temperaturas se vienen notando ya desde hace días. Hoy hay 10 comunidades en aviso. Jordi Carbó, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, buenos y calurosos días. La verdad es que es un panorama que, mirando los mapas que utilizamos para hacer pronósticos, no deja de sorprendernos, aunque últimamente ya es lo habitual. Es una situación bastante excepcional la que llega. La idea general es que pasaremos del calor propio de un día caluroso de un verano normal, el calor que estamos teniendo, viviendo estos días, a calor ya propio de la canícula, es decir, del momento más cálido del año. Van a ser habituales máximas en prácticamente todo el interior de la península a partir del domingo, cercanas alrededor, mejor dicho, de los 40 grados. De momento, hoy, como ayer, destacando el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir, también cerca del Tajo y del Guadiana, máximas cercanas a los 40, también subirán en el resto del país. Y cuidado, porque una derivada de este calor son las tormentas que se formaron ayer y se formarán de nuevo esta tarde en prácticamente cualquier punto del interior. Muy locales, en general dejarán poca agua, pero cuidado, porque son tormentas que también se repetirán los próximos días e irán acompañadas sobre todo de rachas muy intensas de viento.
5: Y el Mundial nos dejó anoche uno de los mejores, quizá el mejor partido en lo que va de competición, el 4-2 de Inglaterra a Croacia. También el estreno de otra de las grandes favoritas, que es Portugal, aunque en este caso con un empate ante la República Democrática del Congo. Sampe.
8: Empate a uno, y ese gol de Congo es el primero de la historia de los campeonatos del mundo. Tiene para ellos un gran valor, como nos contaba después el jugador del Real Betis, Bakambu.
9: Este punto es para todo el país, ¿sabes? Es el primer punto del Congo en la historia de la Copa del Mundo, y el primer gol también. Y ya, hay que seguir. Yo estoy muy orgulloso de eso, y vamos a ver los dos partidos que quedan, y yo creo que si seguimos así, vamos a hacer cosas grandes.
8: Partido que habría en Houston, el grupo K, que cerrado ya de madrugada, luego el Uzbekistán 1, Colombia 3 en Ciudad de México, y que pone como líderes a los colombianos en el grupo.

0: duchas y bañeras de hidromasaje frente al Mediterráneo. Tanto si ya conoces Menorca como si vienes a descubrirla, elige una de nuestras experiencias únicas. Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 36 20 50.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Estudi Dental Ciutadella. Profesionales preparados con última tecnología de vanguardia. Atendemos todas las especialidades dentales. La primera visita es gratuita. Estudi Dental Ciutadella. Calle Jeroni Alsina, número 14 de Ciutadella. Estudi Dental Ciutadella. Profesionalidad, vanguardia y confianza. Bones festes, Ciutadella.
4: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó. Amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar. La doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular. I el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de la única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó, al 971 35 11 15, o l'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971 48 1500. La primera visita informativa és gratuïta.
5: L'actualitat importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo más inmediato. Hay acuerdo.
5: Lo que importa. Cadena Ser.

0: Hoy por Hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dijous, 18 de juny de 2026. I estem avui, Joan i Jordi, hem vingut. Estem al voltant del que són els moments previs a l'inici de la festa més important, probablement, de l'any, de qualsevol cosa, segons qui opini. Però hi haurà quòrum. Jo crec que sí, deim o apuntem que aquesta festa realment és molt especial. Les festes patronals tenen la icònica i l'imatge, la retina, del com s'ho fan aquí a Sant Joan, a Ciutadella. Nosaltres sabem, i així ho venim explicant en aquests dies, que ho anem visquent i compartint junts des de fa dies, des de fa setmanes, fins i tot. I el temps ja ens marca que el solstici d'estiu està per arribar i que tot està bon i preparat. També sabem que una festa tan important també té molta gent que està pendent d'ella. I això casa o va molt amb un dels debats d'actualitat, al respecte de si no, de vegades, és massa la gent que vol mirar d'estar en un mateix lloc, en un mateix punt. Tot, si s'organitza bé i es planifica com cal, pot funcionar, i aquí s'està treballant perquè així sigui. De manera que la gent de Ciutadella tinguin les seves festes, la gent que ve a visitar-nos pugui gaudir-les també, junts els uns amb els altres, sense molestar-nos ni fer-nos mal, i, en definitiva, fent que tot surti com ha de sortir. Des del programa d'avui tindrem l'oportunitat d'anar xerrant amb diferents persones, protagonistes i personatges que ens hi ajudaran a donar a entendre el que és això. Però sempre, sempre, sempre primer, a part del nostre agraïment a Joan i Jordi per acollir-nos aquí a casa seva per fer aquest programa, també una qüestió important, la que correspon a saber quina és la previsió meteorològica que tenim per al dia d'avui, una informació que ens avança Noelia García. Noelia, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix o moderat de llevant. Demà divendres continuaran pujant les temperatures, màximes de 33 graus a Ciutadella i 30 a Maó. Al cap de setmana pujaran encara més els termòmetres i el dissabte es podran arribar als 35 graus a la capital. Demà divendres predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat, però s'espera l'entrada de pols en suspensió. La temperatura mínima serà de 20 graus a Maó i 22 a Ciutadella. Es una información de AEMET.
3: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
4: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
3: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahón. En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones en redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
5: Construtot, des de 1951. El seu servei en materials per a la construcció, ferreteria, bricolatge i matalassos flex. Prepari la seva casa i jardí aquest estiu amb Construtot. Consulti el nou catàleg de Cadena 88 i aprofiti totes les ofertes i novetats que per la seva comoditat pot adquirir online a construtot.com. Visiti'ns el carrer Captius de Constantinoble 45 de Ciutadella. Tot l'equip de Construtot els hi desitja molt bones festes de Sant Joan.
6: Estudi Dental Ciutadella. Profesionales preparados con última tecnología de vanguardia. Atendemos todas las especialidades dentales. La primera visita es gratuita. Estudi Dental Ciutadella. Calle Jeroni Alsina, número 14 de Ciutadella. Estudi Dental Ciutadella. Profesionalidad, vanguardia y confianza. Bones festes, Ciutadella.
1: Ja seu amb nosaltres un dels nostres primers convidats, la capellana de les festes, en Joan Francesc Camps. Bon dia i benvingut.
7: Bon dia, Lluís. Què tal?
1: Molt bé, gràcies per aquí, per acompanyar-nos. La capellana és una figura que, doncs, evidentment, és cabdal dins del que és el rol que s'ha de desenvolupar en el... Però la realitat també ens diu que totes aquelles persones que esteu vinculats al món de la religió teniu doble, triple, quadruple feina, probablement que molts altres representants que surten a la festa, perquè sou un número menor, i també perquè hi ha hagut d'estar presents a totes i a cada una de les diferents festes. Això significa que aquest estiu sortiràs moltes més vegades? Suposa això un greuge, un problema?
7: No, no un greuge. Suposa estar present i estar per sa feina, no? Suposa estar pendent d'escavall, d'anar entrenant, d'anar entrenat durant tot l'estiu i d'estar a disposició. No només per ses festes que pugui ser, sinó perquè també nosaltres mos cobrim entre nosaltres, no? Que Déu vulgui que no, però si qualcú dels nostres companys capellans té alguna cosa, doncs estem tot d'una per poder-lo substituir un o altre.
1: En el passat ja alguna vegada ha corregut això? Esperem, com bé dius, que...
7: Ha passat en companys, me podria passar jo, esperem que no, però sempre estem al tanto.
1: En aquest sentit, també és cert, Sant Joan té la peculiaritat que probablement és una de les festes més concorregudes, més gent també, no sé si de vegades fa un poc que tot sigui un poc més complicat o no necessàriament.
7: Sant Joan és la més magnificada, no? És la més maximitzada, també, vull dir, no trobam a Menorca unes festes com Sant Joan a nivell de volum, de gent, de cavalls, bueno, de cavalls potser sí, no? Però de volum de gent no, i vulguis o no, també són les primeres d'estiu, són les que requereixen més d'esplà de seguretat, més d'atenció, tant de tots els efectius d'emergències, de tothom que organitza la festa, i són les més grans, no?
1: He pogut escoltar un poc les teves pregàries, almenys les que acabes de pronunciar abans que comencéssim aquesta entrevista, no? Esperem que tal vegada acompanyi també la meteorologia, que entenc que també és un factor molt a tenir en compte,
7: sí,
1: perquè vosaltres hi estareu allà on tu té.
7: Esgarrifa sentir amb la previsió meteorològica ara, però esgarrifa sentir les temperatures a les quals arribarem, no? Perquè al final, la setmana passada, va sortir aquell ventet que ho calmava un poc, i aquesta, per diumenge sobretot, temperatures altes, després davalla una miqueta, però tant de bo pogués ser un poc més fresc, perquè, bueno, Déu-n'hi-do. Entre l'escalfor que hi haurà i la gent, que també fa que encara sigui més calent, serà un Sant Joan calorós.
1: Jo deia que la figura de la capellana és important dins el rol que desenvolupa de la festa. Tal vegada hi hauria qui podria pensar que tal vegada és un poc un anacronisme, perquè com fa centenars d'anys que se roden les festes, tal vegada, no sé, ara bé, aquests dies hem tingut la visita del Papa i hem pogut veure també tota l'atenció que atreu la figura del Papa. En quin punt estem a nivell de creència, de fe, a nivell del poble de Menorca en general?
7: Bueno, jo crec que tot va fluctuant, no? Al final hem vist ara unes manifestacions de... No diria de fe, però sí d'estar pendent del Sant Pare, no?, que ha estat a Espanya aquesta darrera setmana, i veient que la gent... Bueno, sempre té una cerca interior, no? Cadascú viu la seva religiositat a la seva manera moltes vegades, i jo crec que la gent creient ho és, la festa religiosa ho és, el respecte sí, vull dir... i tenim molt de tres dins la festa que són religiosos, des de no només la missa i les vespres, sinó també es demana la pregària a les monges de Santa Clara antes de ballar el pla, es saludar i descobrir molts capells davant d'iglesies, davant les capelletes del casc antic, i són moltes mostres de religiositat popular. Molt de cavallers que dins la vida duen encara l'estampeta de Maria Auxiliadora, l'estampeta de Sant Joan, que els hi posen les àvies, les mares... Vull dir, això ho veiem, una cosa, justament aquesta la veiem més de dins, no? No vas mostrant, però sí que hi ha molta... Jo crec que la fe hi és i la religiositat hi és present.
1: És una qüestió que en els moments previs a la festa, amb d'altres demanaríem un poc a veure com ho reben. Jo no sé si A tu ja no te passa que tinguis els nervis abans de sortir, quan arriben els
7: dies? Sí, sí, sí que passa, sí que passa. Sí, sí. I més quan te vas, ara com us anem atracant, els nervis hi són, sempre, perquè sobretot en el moment d'anar del cavall, no? Al final duim animals que no sabem com respondran, ni sabem com estaran en aquell moment, tampoc saps com estaràs tu, no saps, és un cúmul de coses que al final els nervis hi són sempre. Vull dir, no, a lo millor un poc manco, que no ve sortit mai i no saber on vas. Però jo no sé si és pitjor saber on vas, també, això també, perquè, bueno, ja projectes dins el teu cap les situacions que poden passar i que passaran, no? I si no hi has anat mai, bueno, mira, però bueno, els nervis hi són sempre. Mentiria si digués que no.
1: Com està la parròquia? Quan reiem moltes vegades de... Nosaltres traslladaríem un poc a l'antena com està la societat menorquina. Com veus un poc la gent? Perquè ets jove, però ja tens experiència i també veus en el dia a dia de la feina que fas amb la gent un poc quines són les seves preocupacions, quin és un poc el seu dia a dia. Els informes FOES, a més de derivat a tema Càritas, per exemple, ja ens reiem de cronicitat de la pobresa, reiem de la preocupació de la gent del carrer en torn a si arribarà a final de mes. Com, no, com notes de les necessitats i de lo que te transmet la parròquia en aquest cas?
7: Bueno, jo crec que els temes són compartits, no? A nivell, tant a nivell polític com a nivell religiós, com a nivell... Però tenim un greu problema d'habitatge a Menorca, també, així com a altres parts d'Espanya o del món, i tenim, bueno, gent que s'està empobrint i que potser no ho demostra, que no es veu, però també tot puja i, bueno, i la desesperació també puja, en aquest sentit, no? Però jo crec que els grans problemes són els temes d'immigració, temes de les guerres que també que estan assetjant part del món també, que tot fa que volqui cap a nosaltres, i també el tema d'habitatge. Vull dir, aquí a Menorca, qui és qui troba ara mateix, avui per avui, puesto per poder estar, perquè el destinen, perquè que hi són, anirà greujant altres coses. Vull dir, quin metge voldrà venir aquí si no troba casa o la troba a un preu d'or?
1: I en aquest sentit, dona més importància a la xarxa que suposa l'Església per poder ajudar, per poder no permetre que ningú quedi enrere?
7: Bueno, intentem fer feina conjunta. Càritas està fent una tasca molt bona i Càritas és l'Església. Vull dir, al final, és la nostra obra social, és la part social nostra, a la qual també ens hi volcam parròquies, capellans, en tot el que ens demanin. No? I aquesta Càritas i aquesta Església fent feina en xarxa, com deies, pues, en tota la part administrativa i política, ajudant a el que es faci falta.
1: Avui estem celebrant ja, no ens anticipem més del necessari, però jo crec que el just amb les converses que estem mantinguent en el nostre programa amb els protagonistes de les festes. I avui és amb nosaltres en Joan Francesc Camps, la capellana. Abans te comentava a veure... més enllà de Sant Joan, a veure si aquest estiu te tornarem a veure tornar a pujar normalment de Montcavall.
7: Bueno, el pròxim després de Sant Joan previst és Fornells. Dic que Fornells és diferent també, un poble costaner, la festa de Fornells, però bueno, primer anem a passar aquesta i Fornells després també amb moltes ganes.
1: Entenc ara perquè deies que hi ha que està entrenant i està damunt de cavall i tal.
7: Perquè, jo dic... no és una festa que no haig de dependre d'altres coses, depens d'altres coses i aquestes coses a vegades, bueno, un susto el pot tenir qualsevol també, no? I Déu no ho vulgui, però i esperem que ningú, vull dir, jo desig i estic pregant per unes festes segures enguany, per unes festes sense incidents i que puguem aplaudir tothom en acabar aquestes festes, no? Tant els efectius de seguretat i emergències que faran una feinada com a la gent de baix, com en els propis cavallers. Jo tinc aquestes ganes, il·lusió i ho estic pregant perquè així sigui, no? que el dia de Sant Joanet, quan m'aixequem, puguem aplaudir una festa ben feta, que més enllà d'hora munt, hora avall, que no hi hagi hagut incidents, que no hi hagi hagut res greu, que, per lo qual mos puguem lamentar. No? El horari després, bueno, en definitiva, és igual. El més important és la salut de tothom i el benestar de tothom i que tot hagi sortit. I qui diu això diu mil altres coses, no? Que els trosses de les avellanes hagin anat bé, que no hi hagi hagut ningú que s'hagi sobrepassat en cap tipus de sector. I això és la meva pregària i el meu desig també de cara a tota la gent.
1: Una darrera pregunta. Estàvem sempre arraient i vinculat a la importància que té les festes patronals, particularment les de Sant Joan, amb tot el que és el món rural i el camp. I sabem que no hi ha dies festius per la gent que hi fa feina al camp. Quasi dirien que tampoc no n'hi ha per qui està pendent de la seva parròquia. M'imagino que el que deu passar és que tu damunt d'escavall, quan surts a la plaça, bona part de la parròquia te la trobes també per allà.
7: Sí, no? I Mesquins, bona part de la parròquia també estarà al peu del canyó, que ho he dit quasi en castellano, però que estarà pendent, perquè no som res sense tota la gent que hi tindrà darrere, qui estarà preparant, qui obrirà la porta per rebre tota la colcada, qui prepararà la beguda, qui rebrà els cavallers els dos vespres a la parròquia, i és cert que hi seran, però enguany, i els vull agrair des d'aquí, tindran una feina extra que serà estar pendent, no de jo, que també, però de la colcada i de tot el que puguem necessitar perquè tot surti bé també, no?
1: Avui amb nosaltres, Joan i Jordi, festes, la capellana, gràcies de veritat, Joan, per haver-nos acompanyat.
7: Moltes gràcies. Festes. Bones festes i que de debò que tot surti bé i que tots posem de la nostra part.
1: Molt bé. Doncs nosaltres el que farem ara tot de seguida és

0: que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispin arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispin, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
2: Fibras naturales, tonos crudos y materiales ligeros. Llega el verano a Decogalia. Familia, amigos, tradición, esa magia especial de San Juan en cada hogar. Iluminación, textil hogar, mueble exterior, baño y mucho más. Viste tu casa mediterráneamente con Decogalia. Siempre en San Juan. Encuéntranos en Sabaters número 5 y número 9 del polígono de Ciutadella.
3: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
4: A Reima trobareu carns i embotits elaborats amb producte local de granja pròpia i una gran selecció de carn de vaca madurada. Reima, a carrer Fusters 9 del Polígon i a la plaça del Mercat de Ciutadella. WhatsApp per a comandes 686-347-358. La carn i els embotits de Menorca són a Reima. Bones festes, Ciutadella.
5: Temps d'informació a Ràdio Menorca. Connectem amb els nostres companys als estudis centrals de Ràdio Menorca. Endavant.
6: Hoy por hoy, Menorca, la crónica de l'actualitat.
7: Hoy por hoy, Cadena Ser.
8: Les 12 i 38 minuts fem una aturada al nostre Hoy por hoy, Menorca, per fer aquest parèntesi informatiu i començar xerrant de CAEP Menorca, que reclama mesures urgents per millorar la connexió aèria amb Mallorca davant l'augment dels preus dels vols, la dificultat per trobar places disponibles i els problemes de planificació dels desplaçaments entre les dues illes. La patronal considera que aquesta ruta és essencial per als residents, estudiants, treballadors i també empreses i demana a AENA i al Govern Balear que abordin la situació que afecta la mobilitat i la competitivitat de Menorca. Escoltem a Biel Pons Molés, que és el gerent de CAEP Menorca.
9: Tenir una bona connexió interinsular amb Mallorca, i ara xerrem de connexions amb la península, amb Barcelona i Madrid, però seguim Balears, tenir aquesta connexió resulta una condició quasi imprescindible per poder oferir Menorca com un destí per empreses innovadores, start-ups o teletreballadors, perquè hi ha molt de professionals que es poden plantejar residir a l'illa i fer feina des d'aquí.
8: Segons l'entitat, els bitllets per a residents han passat d'uns 45-50 euros a situar-se moltes vegades entre el 70 o el 75, un increment proper al 50%. També alerta de l'impacte sobre els visitants i els viatgers que utilitzen Mallorca com a punt de connexió amb trajectes que poden arribar als 180 euros. Sentim José Bosch, president de la Comissió Insular de CAEP Menorca.
10: Hi ha molta gent que viatja per motius laborals, molts desgraciadament per motius de salut, i la veritat que amb el dia a dia te trobes moltíssimes problemàtiques, vols anul·lats, i llavors una cosa que també que ha estat un pot sa veu d'alarma, que ho ha fet saltar tot, és que respecte a l'any passat, pràcticament aquest hivern hem pagat quasi un 50% més que el que pagàvem altres anys. Perquè aquí el que analitzant també que no és tot sol el que mos costa a tot, sinó multiplicar-ho per 4 i sabreu que li costa que no sigui resident de ni Menorca.
8: CAEP defensa que una connexió eficient amb preus raonables és clau per la cohesió territorial de Balears i torna a reivindicar la cogestió aeroportuària per donar més pes a les institucions autonòmiques en la planificació dels aeroports. La Policia Nacional, canviant de tema, torna a tancar la primera quinzena de juliol de l'operació Estiu 2026, Ho fa amb dues persones detingudes i l'aixecament de 33 actes administratives. D'aquestes, 11 han estat relacionades amb tràfic de drogues i dues amb tinença d'armes. El dispositiu de reforç policial a la nostra illa ha estat format per 12 agents desplaçats des de Cartagena i Santander que durant les

0: Les setmanes han prestat servei a la comissaria de Maó. Segons ha informat la Policia Nacional, en aquesta segona quinzena de juny, un nou contingent s'ha incorporat, en aquest cas ara Ciutadella, per reforçar la prevenció i persecució dels delictes associats a l'arribada massiva de turistes. Entre les actuacions desenvolupades a Maó, els agents han inspeccionat 9 establiments, han identificat 223 persones a la via pública i han duit a terme 15 controls de trànsit. En aquests dispositius s'han identificat a prop de 37 vehicles i 89 persones. I acaben xerrant de les 4 noves embarcacions de ports de les Illes Balears que Menorca ja té en marxa per blindar el control i la seguretat de les nostres costes durant aquests mesos d'estiu. El dispositiu es presentava oficialment aquest dimecres al port de Fornells i neix amb un objectiu clar, el de combatre de front el xàrter nàutic il·legal i els fondejos no autoritzats. D'aquestes 4 embarcacions, 2 tindran base a Maó i a Ciutadella i es mouran per tota la costa per vigilar i inspeccionar el litoral. Les altres 2 estaran fixes a Ciutadella i Fornells per donar suport a la gestió del dia a dia dels mateixos ports. El conseller de la Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, destaca que el servei ja està a ple rendiment i ha explicat quina tasca fan aquestes barques.
1: La idea és que haya una mayor presencia de embarcaciones de vigilancia, que la gente se sienta más segura en el mar, que la gente sepa que en el mar es un espacio libre, pero que hay unas normas a cumplir de respeto y de funcionamiento de las normas del mar y que en el cual podemos disfrutar todos con seguridad y cumpliendo las normas. Esta es la filosofía y la razón de ser de este servicio.
0: El conseller explicava que aquesta vigilància és clau per garantir la seguretat i protegir l'entorn natural. La feina d'aquestes tripulacions serà detectar activitats irregulars a la mar, comprovar documentació, vigilar les zones de bany i, sobretot, caçar les empreses pirates del lloguer de vaixells. La Fuente exposa que des de 2019 les sancions per xàrters il·legals s'han disparat més d'un 800% a les illes. De fet, l'any passat es van obrir 162 expedients a tota la comunitat, dels quals més de 60 es van registrar aquí a Menorca. Les 4 noves embarcacions treballaran en coordinació directa amb la Guàrdia Civil i també amb altres serveis d'emergències. Amb aquesta informació posem punt i final en aquest breu informatiu. Recordin que tenen tota l'actualitat de Menorca actualitzada al moment a la nostra web radiomenorca.com, també a partir de les 14:15 a l'hora 14 a Menorca.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
3: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
5: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
6: Ciutadella es prepara per als seus dies grans. Sant Joan és aquí i des de l'immobiliària casasentmenorca.com et volem desitjar uns dies molt especials. Ara va de bo, Ciutadella, amb casasentmenorca.com. Gaudiu d'aquests dies.
7: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
8: Ja tenim una bona hora, les 12:45, per començar una nova part del nostre programa especial que compartim amb amics. M'agrada que sigui contemplat així, d'aquesta manera. Doncs és amb nosaltres Marisa Nastà. Bon dia, benvinguda.
9: Bon dia, moltes gràcies, Lluís.
8: Gràcies per estar amb nosaltres. També ens acompanya Joan Masqueda, bon dia.
10: Hola, bon dia, Lluís, com va?
8: Gràcies per estar amb nosaltres. També és amb nosaltres en Toni Salvador. Toni, bon dia.
11: Bon dia a tots, bon dia.
8: La veu d'en Toni ja la coneixen per ja sigui les tertúlies entre músiques o les sensacions.
11: Sí.
8: És una de les veus de la ràdio. Gràcies per també estar aquí amb nosaltres. Bé, estem bon i a punt d'aquests dies en els que, bueno, foc i fum torna. Hi ha molta gent que potser demana com és possible que aquesta obra costumista tan arrelada, d'altra banda, sempre tingui tant èxit, tot i tinguent en compte que la gent sap molt bé acabar. No hi ha marge per la sorpresa. O potser sí, Mari.
9: Bueno, sempre intentam, o manco jo en la part que me toca, de posar el teu granet d'arena o els teus matisos, coses que encara descobrim del text que te donen una visió diferent. Avui justament llegia d'un periodista que va venir ahir i diu, és una proposta diferent. No diu si millor o si pitjor, però això m'ha agradat, perquè dic, veus que bé, encara descobrim coses.
8: Sempre m'han dit que l'espectacle total és l'òpera, perquè, entre altres qüestions, hi ha molts diferents elements, déu-n'hi-do, perquè a Foc i Fum hi ha molts elements. Hi ha la interpretació, la música, cantar... És una forma també molt desenvolupada de moltes aptituds i habilitats damunt de l'escenari. També tinc que dir que, segons quina òpera, director d'escena i director musical sempre es duen un poc a la grenya. Jo no sé si passen aquestes coses.
10: No. De fet, na mare i jo duim moltes produccions d'altres tipus també d'espectacles, no només de Foc i Fum, eh? De fa molt d'anys. I, bueno, tant la proposta seua com jo el que puc canviar musicalment, que és poc, sempre m'ho avantes molt bé. I, bueno, jo crec que quan s'arriba a un no enteniment entre director d'escena o director musical és perquè, bueno, o no hi ha connexió entre ells, o el feeling entre les dues persones pues no és el mateix, però en aquest cas m'ho duim molt bé, fa molt d'anys que feim feina junts i, bueno, totes les propostes que proposa na mare, jo m'encaixen perfectament i sempre ho veig bé, sempre anem de la mà.
9: Motivam un ens altre.
10: Sí, i també mos tranquil·litzam un ens altre.
11: Sí, i el curiós és que na mare normalment en els Foc i Fums, que la dirigim molts, sempre hi ha petites diferències, però que sempre agraden a la gent, perquè, com deies tu abans, el Foc i Fum és que sintonitza tant amb el cor de ciutadellenc en si, que clar, encara que cada any fos igual, cada any hi ha la mateixa repercussió. O sigui, jo no conec massa Foc i Fums que hagin estat criticats, diríem, perquè la música no anava prou bé o el que sigui. En el fons, diríem, el Foc i Fum sintonitza tant en nosaltres que quan duim gent de fora, normalment el duim a Foc i Fum i els explicam una mica perquè no acaben d'entendre ni veure, diu, però què vos passa amb això? Diu, però mira, passa que mentre estan cantant la gent, ara no es nota tant, però jo el primer Foc i Fum que vaig gravar amb àudio, més o manco era l'any 72 o 73, la gent cantava amb els cantants. Sí, ara no es dona tant, ara hi ha més respecte amb aquest respecte. Però hi va haver una època que senties quasi més la gent que els cantants. Sí. O sigui, tothom se la sabia, però així, eh? O sigui, totes les coses tradicionals, les bromes clàssiques, hi tenen que ser en el Foc i Fum. No et pots canviar, eh? Vull dir, quina oloreta que fa. Pues he de dir quina oloreta que fa. Vull dir, és això el que vol la gent.
8: Clar, és el que està esperant.
11: Sí, és el que està esperant.
8: Jo no sé si estan esperant que vingui el tirurí i interrompi en un moment determinat doncs, la representació, que aquestes coses també passen.
9: Que vols dir que venguis bé, els dies és bé?
11: Bueno.
9: Sí, clar, però és que tothom ho espera.
11: És que s'espera.
9: Amb un deliri que és igual en el moment en què arribi.
8: Sí, però a vosaltres trenca un poc la dinàmica i després heu de tornar a agafar...
9: Depèn del moment en què arriba, però bueno, ho enllaçant
10: perfectament. No és complicat, perquè de fet ja ho saps, ja estàs predisposat a que passi i quasi bé que mos agrada més que mos interrompi en un moment que no t'ho esperes gens, o enmig d'una àrea que no té res a veure amb l'ambient de fora, no? I que interrompis bé, és que és emotiu. Jo penso també en una connexió que de Foc i Fum en la gent o amb el públic, és que no deixa de ser una història d'amor. I això mos commou sempre, i que passi mentre les festes de Sant Joan, jo trob que s'amor més les festes de Sant Joan, qui no ha tingut una història o un sentiment afegit a el que ja de per si te dona la festa, no? I jo crec que això connecta, ja sigui perquè també surten fiats, perquè també hi ha un amor de pare cap a una filla, a Francisca, perquè hi ha una història d'amor, perquè hi ha un personatge com en Carrelet que també s'estima molt a una família que ell no n'és part, No sé, jo crec que amor i festa ajunta i emociona.
9: Sí, sí.
11: Els esfoc i fum tradicional, els esfoc i fum que vam viure en altres del Lots, diríem, a Sant Joan que vam viure del Lots, vull dir, que, clar, com avui en dia hi ha dos Sant Joans, es va? Sant Joan, aquest tradicional, que no mos perdem, Santa Clara, tot això, vull dir, aquest ratllar amb els pares, amb els fills, i després hi ha l'altre Sant Joan, aquest que mos ve de fora, l'altra festa aquesta, que des Botellón, des premi aquest de final de carrera dels al·lots, que clar, conviure els dos Sant Joans és complicat, però el foc i fum és l'essència del Sant Joan nostre, i per això que agrada tant.
8: Sí, sí. Hi ha tota una campanya que es fa en aquests darrers anys, particularment on van les escoles, no només aquí a Menorca, sinó fora, a explicar un poc el que és Sant Joan. Potser haurien de fer que poguessin veure també foc i fum? Perquè ajudarien.
9: Sí, de fet, la setmana passada, dia 6, vam fer una xerrada oberta que desgranar foc i fum, que ens va acompanyar amb el Joan Casasnoves i la Fina Salar, i en xerràvem un poc de sort del fet de l'importància que té i que haurien de posar en valor els anar a explicar a les escoles què van a veure, perquè ahir, per exemple, vam fer l'assaig general per els grups de sisè, i se suposa que cada escola fa la seua, posa la seua llavor i els explica de què va, perquè si no, és una obra de dues hores. Entre i nosaltres ho agilitzem bastant. Però que si no saben on van, es pot fer eterna.
10: Sí, també pel text i pel llenguatge que sembla
9: que és en vers.
10: Que és un llenguatge més ben antic, hi ha moltes paraules que es perden si no els coneixes o si no te'ls expliquen entes.
9: Ses cançons també, que és un cant líric, que no bueno, tothom hi està avasat, exacte. I comentàvem això, i jo els vaig dir que hi va haver... Bueno, clar, tant d'anys de dirigir, havien fet una unitat didàctica sobre foc i fum, perquè els fies que surten en el moment que estan a camarins esperant sortir, que són molt, clar, estan moltes hores allà sense fer res, bueno, hores, sí, molt de temps sense fer res, i bueno, és una cosa que a fi em van xerrar i em veig Joan i a lo millor... Ho posarem en marxa, sí.
11: Lo cert és que les escoles fan una gran labor des de les escoles infantils, ja els petitons, ja les famílies ajuden a que comencin a entendre una mica el Sant Joan. I això es nota molt en aquestes festes. A altres festes no se dona, però aquí... Tu veus les escoles, els fies disfressats, tal, no sé què. Els majors a l'hospital fan un foc i fum. Vull dir, en si, mantenim la festa. La mantenim, eh? Vull dir, jo crec que no va per enrere, no, la festa amb aquests aspectes. Me dóna la impressió, jo.
8: Hi ha alguna cosa que crec que sí ha canviat un poc d'ençà d'aquell foc i fum de quan éreu més joves, no? I és que ara tenim un teatre molt modern, no?
9: La proposta encara segueix sent molt clàssica,
11: sí.
9: Per qüestió, a vegades, no de ganes de fer un canvi, no que era la intenció nostra enguany de fer una proposta escènica molt més contemporània, però per qüestió de pressupost és impossible. Però bé, també és interessant la proposta clàssica perquè els fiets i les fietes coneguin d'on venen, com era el vestuari, com eren els elements, el material, bueno, les cases, com per tenir una imatge de finals del segle XVIII.
11: Entengui el que és un pagès, també, per això vas a Qualcada, vull dir, aquestes coses són... Jo crec que els grans canvis, per exemple, que tu has fet a vegades amb els pastorets, clar, si n'has fet, jo no sé si m'atreviria a fer-ho a Sant Joan, fer un pastoret... direm, com aquells pastures que vas, un foc i fum, com aquells pastures que vas fet, en recordes?
8: Moderns.
11: Que han digitalitzat,
9: sí,
11: i tal.
9: Sí, sí.
11: Vull dir, jo no m'atreviria. Jo crec que hem de mantenir, crec, l'essència pura, no?
8: Des
11: foc i fum.
8: Precisament per això, bueno, tampoc no canviaríem la partitura, no tindríem massa sentit.
10: No, jo ara estava pensant en que és el que... passa amb les òperes o amb qualsevol producció de sarsuela avui en dia. Tu pots anar al Teatre Real i trobaràs una proposta de, no sé, del Gato con Botas o de Katiuska, que pot ser la clàssica, o pots anar a veure una òpera en el Liceu de Barcelona, pots anar a veure Turandot i te trobaràs un escenari superminimalista, tot blanc.
12: Hi ha gent més atrevida, sí.
10: I tu voldràs anar a veure Turandot clàssic i te trobaràs amb allò. Vull dir, clar, això és el món artístic i això ho pots fer foc i fum o no t'atreveixes o... Jo trobo que s'ha de tractar com una sarsuela. Tu la pots tractar de manera clàssica o un moment donat qualcú li pot donar un punt...
9: Així com el text no es pot tocar...
11: El text, els hores d'esplat són els hores d'esplat, la casa de la posada és la posada...
10: I la partitura de Turandot serà la mateixa, el que passa que tu veuràs visualment, canviaràs escenaris, escenografies, la vestimenta, tot, i te situarà en un altre espai. I la partitura de Foc i Fum és que ja tu hi pots afegir elements com enguany, que hi afegirem petits moments musicals que aquí sí que nosaltres ens prenem la llicència de no seguir la mateixa harmonia, donar-li un toquet un poc més modern, i aquí és on està la gràcia, però la partitura original l'has de respectar.
11: En Joan, amb això, i no és el primer any que ho fa, ho ha fet altres anys, ha fet grans aportacions que milloren molt la part musical. Jo recordo, no sé, fa 2 o 3 anys ja ho vas fer, uns canvis.
10: Quan que ella té aquesta visió com a més creativa i me demana, no sé, i en vez d'agafar trosses de música que ja estan editats i ja estan fets, no sé, crec que està bé, ja que sortim i que això sí que ho podem fer, tipus parèntesi, i construïm a partir d'allà, agafam una melodia que ja està implícita dins la partitura i li retocam un poc l'harmonia que soni una miqueta més a 2026.
11: Ja sí, s'ha passat, això, i va molt bé, és veritat.
12: Ens ho tenim ben a prop. Està ja aquí perquè ho puguem gaudir i no tenim ja temps per més, però volem agrair-vos molt que vos hagueu pogut apropar, que el Foc i Fum torni de nou de la mà i batuta de la direcció d'Anna Mari Genestà, de la direcció musical d'en Joan Mesquida. De veritat, moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat.
9: Gràcies.
12: No te vagis molt lluny, Toni, perquè t'aprofitarem tant com puguem també en aquests programes de Sant Joan, i molt bon dia i bones festes.
10: Igualment.
12: Nosaltres ara el que fem és just una molt breu petita pausa. Tenim algun bon consell que compartir just abans que arribin les notícies de la una.
13: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
14: ¡Me voy de crucero por el Mediterráneo!
15: ¿Pero y eso?
14: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
15: Ya ves cómo mola, tío.
14: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
16: El mejor mueble...

0: Molt bé.
1: Molt bé. Vaja, uns privilegiats, l'he escoltat per, jo per primera vegada aquesta cançó d'en Crit Júnico.
2: L'estrenàvem a la ràdio, aquí a la xarxa l'estrenàvem avui.
3: Crit Júnico, benvingut.
2: Merci, merci, moltes gràcies. Jo que això era abans de la música,
1: sí.
2: La festa de Sant Joan oficialment comença amb música, mm-hmm. amb un toc de tambor i de fabiol.
3: Efectivament.
1: I tant.
2: Per tant, mireu si és important.
3: Hem tingut el privilegi, i la veritat és que estem molt honrats. Explica'ns alguna cosa d'aquesta cançó, sisplau.
1: I una cosa, una cançó que creix aquí en directe, sense trampa ni cartó.
3: O sigui,
1: en directe, sense cap afi... Vull dir, fantàsticament...
2: Bueno, amb afinar la guitarra.
1: Amb l'única que afinar la guitarra. Ha posat un micròfon provisional a la guitarra, que sonava un poc escardadeta, però per allò de més... Boníssima és la cançó aquesta, una cançó estiuenca.
2: És una cançó que està feta, bueno, pertany a un darrer treball discogràfic que va sortir ara aquest mes de maig passat, que presentarem precisament en el Jazz el mes d'agost, dia 3 d'agost. És un disc que es diu Rosa dels Vents, i és un disc inspirat en els vents, en els vuit vents, són vuit cançons, se n'ha fet un vinil. Aquesta és la cançó que es diu Tot mirant aquest paisatge, xerra una mica de, inspirat en el vent de Gregal. De Gregal, diríem.
1: Gregal.
2: I, bueno, és una cançó que aquesta és bastant contemplativa, xerra una mica de lo polit que és, en aquest cas, Menorca, i tot i que és un vent esgregal que és bastant sec i fred, també hi romp una mica, i no fan net del tot, sinó que quan hi ha nivolats es derromp i mos deixa una mica...
1: Però no és d'estim, us dugui més pluja, eh?
2: No, precisament que no. Bastant,
1: creus, esperant la pluja, deies, eh?
2: Sí,
1: que no.
2: Sí, esperant que plogui una mica, no?
3: No puc evitar meravellar-me un poc del fet de que s'editi en vinil. És a dir, estem xerrant de... Per tant,
2: sí, perquè... ha estat una aventura, també us ho he de dir, perquè aquest disc en principi tenia previst sortir des de març, a finals de març, en la presentació a Barcelona que vam fer en el festival Barna Sants, però bueno, hi va un senyor que es diu Donald Trump, que va començar a fotre bombes a Iran i que ha fet, va crear una crisi bastant important a nivell de petroli, i com ja sabeu, els vinils es fan amb petroli.
1: Efectivament.
2: I això ha fet que el disc sortís quasi bé dos mesos més tard, i hi havia problemes de subministrament en els fabricants de vinils. Això és anècdota. Al final vam presentar el disc igualment a Barcelona, vam fer un CD per tenir mostra igualment, i ara en comptes de tenir només un vinil, tenim un vinil i un CD a part d'estar a les plataformes i a les xarxes.
1: El vinil aquí a Menorca encara no està massa relet, eh?
2: Sí que n'hi ha.
1: Sí? No penses, comença a penar.
2: De fet, sí. Hauríeu de saber que hi ha gent que cerquen i compren a través de subhastes i a través de vinils una mica especials, edicions. Sí. Això hi és, aquest col·leccionisme...
1: La primera, ja t'ho diré, eh?
2: Ja t'ho diré.
1: Amb els Ferris, eh?
2: Amb els Ferris, que va ser el primer, després el primer treball discogràfic complet a CLP, es Blau es Faceta, també es va editar en vinil, casset i CD per primera vegada. I després ja el vinil va desaparèixer, tot eren CDs i cassets, els cassets va desaparèixer, ara ha desaparegut el vinil, quasi bé.
1: CD,
2: i ara jo torno, aquest és el meu primer vinil, però és curiós com va i ve tot. No?
1: És una qüestió de moda, també hi ha que dir-ho. O sigui, és una qüestió de moda, perquè la qualitat de CD és millor, les coses com són. No?
2: Sí.
1: Allà és tema de la dinàmica, però bueno, està demostrat...
2: Podríem fer un programa, si vols, un dia de sort, també.
3: Que seria llarga, és
2: debat. Sí, sí.
1: No, bueno, això m'agrada generar debat.
2: Però són qüestions físiques. És a dir, el vinil té un... És a dir, com sabeu, el vinil és un sistema de reproducció de música que es fa a través d'un solc.
1: En fricció.
2: Un solc, sí. En fricció.
1: I un solc a cada banda, perquè sí, hi hagi l'estèreo.
2: És un de doble. I si t'hi fixes... per això van molt cercades les edicions, depèn del país. O sigui, un mateix disc de Rolling dels anys 60, prensat i fabricat a Anglaterra, prensat i fabricat a Itàlia o a Menorca o als Estats Units, no sonen igual. Perquè per fabricar aquest vinil hi ha un enginyer, tal qual, un enginyer que anava amb bata blanca, perquè per fer esmoldo, desviril, s'agafa una peça verge i si li faig solc es fa un negatiu i amb allò després en fabriquen tots els vinils, no? I una petita partícula de pols pot esgarrar un vinil. Per tant, és tot escèptic i tot molt allò de, saps? Quan fabriquen i fan el solc en aquest disc verge, aquesta gua que el fabrica és una gua que és molt delicada i si apreten molt i els volums molt alts es pot rompre. Què fan perquè no es rompri? I posa el que en diuen un compressor. Segur que és un compressor, que és tot el xerrat, i si en teniu, surt ara mateix és un propi compressor, la nostra, dels humans. El que fa el compressor és limitar que la ona, tot el que passi de certs dB no hi arribi, però també comprimeix per dalt. Per tant, condiciona la mescla que tu has enviat a la fàbrica. I depèn de l'enginyer, comprimia més o manco. Per tant, la mescla variava. I això, per això van molt cercats els vinils, fets per un o per un altre. Això és ara vos he contat una història. Bon Sant Joan a tothom.
3: El cert és que estem aprenent i estem xalant i disfrutant. La Rosa dels Vents és una oportunitat per mirar d'apropar-nos de nou en aquesta menorquinitat que tenen les cançons d'en Crisjo Nico. I no sé si, a més, també, perquè nosaltres hem disfrutat molt del directe, hi haurà gent que, com un objecte propi de col·lecció, el voldrà, aquest disc i vinil, però on disfrutes més, a l'estudi de gravació o a l'escenari?
2: Jo som car de escenari. Sí.
1: Els directes.
2: M'han agradat sempre els botons.
1: No, els directes és directe.
2: Sí, jo ara fa una estona jo mirava la taula aquesta que amb la que feia el programa, no? I jo recordo sempre, avui en dia ja no tant, però dels principis d'anar als concerts. El primer que feia era anar a la taula de bassos, que hi havia, quins aparatos hi havia, quins botons... Que sembla molt gran, però tot és molt senzill.
3: Aquí hi ha molts botons. Vols tocar un?
2: No. Ara me perdria. Però sí, m'ha agradat sempre. M'ha interessat molt el procés de gravació.
1: El que passa que un artista de bé, com és en Cris, clar, el directe a ell li representa molt. Un artista fluixet que estudia, li arreglen i després en directe no... fa els ous en terra, que deien nosaltres. Mm. En Cris això no li passa. Per tant, clar, aquest tipus d'artista és com aquell actor que li agrada més sempre el teatre que no el cine. Perquè en el teatre cada dia ell fa la seva representació i la domina, i amb el cine li matisen. Ell després mira el que ha fet i li diu, allà va, això ho vaig fer. A vegades sí. És diferent. És que en Cris és un artista ell. Vull dir, i això es nota.
2: Els dos processos són molt interessants. Els de composició i els de gravació també és molt interessant, perquè realment es fan coses a vegades que tenen relativament poc a veure en sa música, però que condicionen sa música en el final, quan graves, no? I és directe, directe no té trampa ni cartó. Vull dir que allà ja sí que o hi ets o no hi ets, i per això és una cosa que sí que és molt important. És allà on puc, de qualque manera, també connectar de nou amb sa música, perquè sa música, tot i que l'has feta i la tens, a cada concert, a cada vegada que l'interpretes, és una pel·lícula totalment diferent. És a dir, depèn de l'estat d'ànim, depèn de l'equip de so que hi hagi, depèn de l'espai on toquis, depèn de si és qui ja estan bé o no estan bé, o tu estàs bé o no estàs bé. Hi ha una sèrie de sa fórmula és tan complicada moltes vegades però és interessant, perquè cada vegada és diferent i cada vegada has d'anar cercant aquelles cosetes que saps que te recolzes amb una cosa o amb una altra, que saps que te donarà aquell plus, que després tu podràs comunicar amb els altres músics i després podràs comunicar amb sa gent, bé, etcètera, etcètera.
3: Quan comentaves que l'agost el presentes, quina data abans, després de l'eclipsi?
2: Dia 3, no, abans. Per si acaba seran vius.
1: Allà es va. Allà es va.
2: Allà es va. Sí, dins la programació del jazz va d'aquest estiu, un espai també que hi he tocat moltíssimes vegades i que bueno, em fa molta il·lusió poder tornar, tot i que, bueno, perquè allà, a més, és un escenari que cada any hi passen un munt d'artistes consolidats, i crec que, a més, he de dir una cosa i ho faré, no vull, sinó ho faré sempre, que és defensar els espais on hi ha música en directe. Això és superimportant, I clar, jo també entenc que en els darrers anys, en els darrers 20, 25, 30 anys, diguéssim que els condicionants de seguretat de l'administració són, també s'han imposat molt, i és normal, evidentment, perquè hi ha hagut prou desgràcies o prou desgavells i accidents en espais on no estava la cosa de seguretat ben controlada, però jo defens molt aquests espais i se'ls ha de donar un recolzament i un empenta i uns ajuts, perquè la cultura popular avui en dia ha canviat una mica, i abans es feia molt, es ballava molt i es cantava molt en les festes més tradicionals o més, no sé, un carnaval, un cap d'any, unes porquejades, saps? Sí. Però ara avui en dia la diversió i la cultura, en aquest sentit, l'enfocam molt en els locals que fan música en directe, i a Menorca, per sort, ja és un dels més de referents, no només a Menorca, que a nivell nacional.
1: I són, des del punt de vista econòmic, dubtosos, en el sentit de que l'aforament no és gaire gros.
2: Però, clar,
1: que,
2: clar, clar.
1: I hem de fer un esforç, i jo crec que el que deia en Cris és que hi ha que pujar la música en directe, hi ha que estolonar-la totalment.
2: Penseu que si no hi ha locals on es pugui fer música en directe, difícilment hi haurà grups que puguin mostrar les coses que facin. O sigui, tot i d'haver la pedrera, ha de començar per aquí. Avui en dia tenim, per sort, per exemple, una escola de música reglada des de fa uns anys, que van sortint tota una sèrie de músics amb una preparació, però en fa 40 anys érem els quatre que volíem fer música, ens trobàvem en una cotxeria, feien renou, no teníem preparació. Ara avui dia ha canviat, aquestes escoles generen combos que a lo millor acaben sent formacions, però també han de tenir un lloc on poder-ho... No ha de ser només en les audicions de final de curs. Jo crec que han de poder fer concerts i de poder anar.
1: L'Escola de Música de Ciutadella té prop de 600 alumnes, i el que diu en Cris, no tots estan enfocats de cara clàssica, sinó que també hi ha els combos, i funcionen molt bé. El conservatori té manco alumnes, evidentment, però l'Escola de Música de Ciutadella, per exemple, i associació privada, com toques els músics i altres, que generen una quantitat de... Menorca és un puesto on a nivell de músic per habitant jo crec que és que hi ha més de l'estat nacional. Cors, coros, corals, vull dir...
3: La gent que ve de fora ens ho diu.
1: És que és així,
2: Bueno, a Menorca tenim moltes hores, que això està molt bé. Tenim una cosa molt important, tenim una cosa molt important, que és la jornada seguida de les escoles. També fa que els capvespres la majoria de xavals puguin optar, per exemple, a fer música o fer esport, el que sigui, i després a descobrir que potser allò és una cosa que els interessa, que els agrada. I també una cosa superimportant, i és que a Menorca, no diré només a Ciutadella, sinó a Menorca, jo dic Ciutadella perquè el que conec, però també conec a Ferreries, conec a Mercadal, conec a Mó, hi ha un professorat espectacular. És a dir, gent que ha fet molts anys fora, que han tornat aquí, que s'han instal·lat, que han...
1: Titulat superiors,
2: i que els seus mètodes que van aprendre fora els estan aplicant aquí, i està fent que molts dels... És a dir, cada any, com a mínim, hi ha 3, 4 alumnes o 5 que es presenten, per exemple, a l'ESMUC, a Catalunya, aquesta escola de música de Catalunya, que és la universitat musical, tant en música clàssica com en música moderna o en música tradicional, o ESMUC, o Liceu, o Taller de Músics. Això és espectacular, que cada any hi hagi 3 o 4 elements que entrin. No és que es presentin, és que entren.
1: Sí.
3: Jo te demanava abans de l'Eclipsi, xerrem de l'univers Jato, que arriba el 27 de juny,
2: 27 de juny
3: a Los Pinos.
2: A Los Pinos, aló. Ja ho veus, tu.
1: Los Pinos, allà. Té anys, això.
2: Sí, allà hi ha menjat i hi havia tocat, a més. Mira, no, es projecta, és un projecte per posar damunt altra vegada en circulació aquestes cançons, després de, com sabeu, l'any passat amb el Jato havíem fet 4 concerts que... i van trobar que estava bé. Jo crec que és important que les cançons aquestes puguin tenir continuïtat, i un punyat de músics també que havien estat en homenatge en Sente han decidit això. Tirar pen band allò, però a més amb una vestimenta una mica diferent. La base, com que diu, bàsicament la mateixa, però hi afegim vents a quasi bé tots els temes. I bueno, anem a disfrutar i a gaudir d'aquest repertori que crec que, bueno, la majoria...
1: Però en l'univers, ja tu, hi seran els altres companys?
2: No, els altres no.
1: Ens som a Canós, va?
2: Hi som jo amb, sí, amb el resto de, ja dic, de músics. Hi ha molts, uns quants músics que fa, ja fa anys que m'estan acompanyant, com és en Pere Moll, en Lluís Gené, en Quim Ribó, però, a més, amb altres elements que van participar en el concert homenatge en Encente. I feim un repàs de repertori, ja dic, fins i tot hi ha cançons que han recuperat cançons que jo feia 28 o 30 anys que no sonaven en directe i que es poden fer una mica amb una versió molt en sa línia de quan es van gravar, perquè ja sabeu que a vegades graves les cançons d'una manera i en directe evidentment no hi ha tantes mans ni tants instruments per poder tocar i o per poder sonar i podem recuperar, sí, aquestes cançons i que tenin aquell
1: refegit de l'orquestra que a vegades feis, sí, que fa, sí, ho podràs fer perfectament amb aquest músic que tens avui en dia. Va, clar, un Lluís Gené, per exemple, és un gran contrabaixista, que ara és el director d'Escola de Música.
2: Ara és director d'Escola, mira, hi xerràvem justament, sí, sí, sí.
3: Doncs la música que hem escoltat en directe, de veritat, res d'ahir, que això...
1: L'heu de repetir, suposo que ho teniu gravat, la cançó...
3: Sí, sí, sí,
1: de...
3: sí, la tenim.
1: Ten Cris, perquè està boníssima.
3: I recordeu que amb totes les altres que acompanyen a Serres de Desvents, el dia 3 d'agost al Jazzbe, a l'Univers Jato el 27 de juny a Los Pinos, bueno
2: jo aquest divendres, és a dir, demà vaig a Sant Lluís també a fer unes quantes cançonetes amb el cultural i esportiu de Sant Lluís en el pla de Sa Creu, i que també els qui segueu per la part de Llevant, doncs podeu venir.
3: Perquè sempre que diu Sant Lluís penso en la cançó que hi ha de ses al·lotetes de Sant Lluís.
2: Bueno, perquè ho diu. I la farem, clar que sí, la farem. Mira, hi ha molt de repertori, com veus? És a dir, disc nou amb cançons noves, el de Sant Lluís farem una mica de Manrere i Pambant, amb l'Univers Jato, cançons també de fa molts més anys, per sort hi ha repertori. Això vol dir que fa molts anys que feim a picar pedra.
1: Sí, sí, jo me'n record quan des de l'Ajuntament van potenciar el primer disc vostre.
2: Sí, correcte.
1: Perquè van ser nosaltres l'any 80, que era...
2: Que el 94, el 90.
1: Sí, sí. El disco aquell que no tenia encara prou cançons i van agafar els ferris de Ferreries i van juntar.
2: Van fer una mescla,
1: mitjo, el primer disco que
2: allà, va. Allà va ser realment... mira, jo aquell any feia feina.
1: Jo era alcalde en aquell any.
2: I jo feia feina a prop d'aquí. Feia feina a Cafrissa, aquí al costat. Sí. I me'n recordo embossar a Sipi i Calamà i escoltar la ràdio, que sonava. L'única emissora que hi havia en aquell moment, perquè encara voltes encara no hi éreu. No vaig errat, encara no hi era. Quin any va començar la Serra de Menorca?
3: Ràdio Menorca, a començaments dels 80, que va passar a ser, bueno, de l'antiga Ràdio Joventut, després sí. Va passar de lo que era el carrer Verge de Gràcia, va estar a lo que avui és les Moreres.
1: Bueno, a Ciutadella va arribar a tenir una...
3: A Vilajoneda.
1: Sí, va sí. Tenir una...
3: Les 40.
1: Un any.
3: Sí, sí, sí. Sí. Ui, no ha plogut ni res.
2: No, per això. No xerrem d'anys enrere.
1: Però en Cris no passen els anys.
2: Bueno, perquè... sí que passa.
1: La veritat és que quan te'l veus damunt l'escenari a caixes, dius, està en forma aquest home.
2: Bueno, sí, intent mantenir-me en forma, però els anys hi són. I com dic jo cada dia quan m'aixec, té mal per tot i sol de qui són.
3: Mira, hi ha una persona que s'està posant en forma i a més, una de les formes en què es prepara per aquests dies és anar descalça. Això vos podeu fer una idea.
2: Sí. Exacte.
3: Tot de seguida hi serem nosaltres, el nostre programa, el sentirem ara mateix. Cris, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bones festes.
2: Igualment, molt bones festes i res, que hi hagi sort i ventura.
3: Gràcies. Ara una pausa, uns bons consells, com sempre, i continuem.
0: Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Serrabaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Moore. Hazlo bien desde el principio.
5: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
6: Scoopy.
5: Hoy usamos muchas más.
6: Motores SP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
5: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
7: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
8: Construtot, des de 1951. El seu servei en materials per a la construcció, ferreteria, bricolatge i matalassos flex. Prepari la seva casa i jardí aquest estiu amb Construtot. Consulti el nou catàleg de Cadena 88 i aprofiti totes les ofertes i novetats que per la seva comoditat pot adquirir online a construtot.com. Visiti'ns al carrer Captius de Constantinoble 45 de Ciutadella. Tot l'equip de Construtot els hi desitja molt bones festes de Sant Joan.
9: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
10: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
9: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
10: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
9: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
11: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60%.

0: Concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
1: Kia, movement that inspires.
0: Ven a Cirasa Autocenter, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
2: En el nostre programa especial de les festes de Sant Joan avui, volíem mirar de conversar amb Sumo Des B d'aquest 2026, i és en José Capoy, ens acompanya. Bon dia i benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: A vosaltres.
2: Bueno, què suposa per en José Capó si Sumo Des B d'enguany?
3: Bueno, per jo és un honor i una responsabilitat. Sumo Des B és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió i tindrem l'oportunitat d'enguany de poder participar en aquest acte.
2: Ho has vist durant, entenc, molt de temps i molts anys, tal vegada un poc des de la distància, com la majoria. Ara estàs dins, fas aquesta passa, diguem-ne, per ser un poc aquesta encarnació de Sant Joan Bautista i de Dues B.
3: Sí, ara és un càrrec que, dic, jo ja el 2009 ja ho vaig descarregar, ja sabem un poc on anem, però bueno, Dues B, la veritat és que és un sacrifici entre cometes, perquè clar, tot el dia senyell d'altres coll, que arribar descalç pels carrers, tot això, però bueno, molt de gust i moltes ganes, i il·lusió que no n'hi falti.
2: Des del mateix moment en què vas saber que te corresponia a tu, vas començar a preparar-te a nivell físic, no, fent un poc de caminant descalç moltes hores?
3: Sí,
2: o...
3: bueno, quan va venir més bon temps va ser quan vam començar a caminar descalç, començar a mirar de fer un pot de call, estar el més preparat possible. I sí que el tema físic, sí que des del moment que m'ho van dir ja m'ho vaig posar més dins el cap i mirar d'estar el més preparat possible.
2: Ha estat tot preparat a nivell de... es ve, està net, diguem, les coses estan preparades, o, vull dir, aneu preparant un poc tots els detalls de cara perquè ho tenim ja aquí.
3: Sí, no, aquesta setmana, és veritat que molta festa cada dia, de fet, de feina de fer anar bé, preparar bé, això hi ha molta feina darrere que no es veu, i hi ha una feinada, i gràcies als amics i familiars que ens ajuden, entre tots, un home clariguent.
2: Crec que hi ha una persona que t'ajuda, t'acompanyes, en Isidro Bellota.
3: Exacte, sí. Ell farà el descarregador, i sí, perquè sense ell també no seria el dia del bé, perquè el dos bé hi ha descarregador i descarregador, diguéssim.
2: I teniu ja la ruta clara un poc també de les diferents aturadetes que fareu. Hi ha una cosa que sempre me preocupa, no me preocupa, vull dir que no sé què en penses, no? I és el fet de que de saber un poc què has de fer i quin és un poc el recorregut, després és que el temps vagi bé, no? Que aneu mirant un poc el rellotge perquè doni temps.
3: Exacte, sí, com que és en Sebastià, és qui, quan té la llista, ella s'organitza, i he mirat de fer les aturades així que corresponguin, però tampoc no fer una tirada molt, molt llarga, perquè també el temps dona bastanta calor que fins de setmana, i mirar entre tots, però el més bé possible.
2: I això implica, m'imagino, també fer un poc una idea de que, bueno, no sé, clar, tu mateix dius, fa gran calor i és de dues. Bé, no sé quant peses i ja més o menys tens les esquenes preparades, sí, no?
3: Bueno, mos hem anat preparant amb un bé un poc més gros a posta, però ja vam el dia del bé poder el més millor possible. Però, bueno, clar, està clar que en les peses es ve damunt, es ve d'altres coll, i si el temps fa molta calor, vulguis o no, ja no s'ho ha de fer, però, bueno, també dic jo que si no hi ha suor, tampoc no hi ha Sant Joan.
2: No puc imaginar altra cosa, i ho entendràs, que et fa molta il·lusió el poder veure i participar-hi. Ja sigui el pas de que vagis vinguent, com que sigui algun dels diferents escenaris de la festa, allà on participis, com ho vas bé, molta gent voldrà apropar-se. Ganes d'apropar-se, de dir, tu que has bé, sí, però aquí entenc que té que haver ordre i té que haver un poc de seny.
3: Sí, jo crec que entre tots, la gent del poble han de col·laborar, vull dir, tots tindran temps de tocar bé durant el llarg del dia, i jo crec que, clar, sempre les sortides aquí on tothom li fa més ganes a poder trecar-se i tocar bé, però bueno, ja dic, al llarg del dia tothom ho podrà tocar, i que tampoc no hi ha per què fer a la mar d'empentes, que es pot fer un passillo ben fet per poder sortir bé, i entre tots fer poble i col·laborar.
2: Podria semblar una cosa molt senzilla, perquè reiem en definitiva d'aquesta encarnació del personatge que fa aquest recorregut dins el marc de la festa, que comenta i anuncia també el moment en què arriba, però tot plegat fa dies, tu mateix deies que ho esteu preparant, i a la vetlla d'esbé hi ha doncs els mateixos moments de preparar-ho. Quins són un poc els moments que més estàs disfrutant un poc?
3: Bueno, jo des començament ara de, com vam dir que havia estat molt bé, ja vols o no, ja va ser una alegria molt grossa per jo i tota la família. I ara, en el moment que vam començar a practicar amb el bé, ja són moments íntims i ja ens hem disfrutat molt. I ara, sobretot, que la setmana ha rentat bé i que cada dia hi ha un pot de festa. Ahir mateix vam fer un pot de replec allà en quatre cavalls, a la usina, que va ser molt polit. Vull dir, això són records que sempre te quedaran per tota la vida. I després, el dia del bé, quan tot, la sortida d'allà amb el primer toc, després l'arribada de darrera hora, vull dir, això són moments que emocionals, també.
2: És bé que quan hem tingut sempre ocasió de reiar d'aquestes festes sabem que hi ha un vincle molt important amb tot el que és el món rural i el món del camp, però també sabem que el món del camp no té dies de festa, bueno, que implica. Per tant, voldria demanar-te un poc en el teu dia a dia de la rutina, com t'està trencant un poc el que fas habitualment o faries habitualment?
3: La mare es guadoi, la feina al camp hi ha cada dia, i la feina essencial de munyir les vaques, donar menjar a tots els animals, això s'ha de fer sí o sí. Ara aquestes setmanes mirant de fer l'imprescindible i deixant el més essencial per poder passar endavant i que tot sigui igual.
2: I en aquest sentit també teniu ajuda, perquè, clar, sou, com dius, has citat família i amics, és a dir, sou...
3: Exacte, sí. Bueno, jo gràcies a això que tenc els missatges que tenc aquí a la finca i que són els que ara aquests dies me donen un cop de mà més gros, perquè pel fet que si jo no hi són tant, puc estar tranquil que ells hi són darrere i m'ho aclareixen igual. Vull dir que m'ho estic molt tranquil.
2: És una ocasió molt especial, entenc que deus estar també, no sé si nerviós, no?, de cara que estem apropant-nos un poc al moment.
3: Bueno, sí, ara de cada vegada els nervis comencen a ser més grossos, fins ara ho duem més o menys bé, però ara sí que per aquí falten pocs dies, ja s'acumula la cosa.
2: Serà un cap de setmana intens i després arriba Sant Joan. Com viuràs Sant Joan o de quina manera, diguem, t'integres un poc a la festa una vegada que ja ha passat el diumenge d'esbé?
3: Sí, bueno, jo ara estic molt mentalitzat amb el dia d'esbé, que és el dia que tinc la meva feina, com t'hi diu, i després, bueno, pues el tema dels cavalls, ja bretarem el xip i que farem cap al cavall.
2: Doncs volem desitjar-te la millor de les sorts. Sé que serà un Sant Joan molt especial, no només per tu, sinó per tots aquells que ho comparteixin amb tu. O sigui que el nostre agraïment. Abans d'acabar, hi ha alguna persona que tinguis en ment en la que pensis en aquest moment?
3: No, bueno, jo principalment disfrutaré al màxim. És una oportunitat única, diguéssim, i res, i molt content de tota la família, els amics i tots els que aquest dia es col·laboren i res, que sigui un Sant Joan de dalt de tot.
2: Moltes gràcies i bones festes.
3: Gràcies, igualment per vosaltres.
4: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melocotón paraguayo por solo 2,79 € el kilo, un 43% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, langostino cocido a 9,95 € el kilo, un 37% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
5: Bosch Automoción. Llevamos más de 30 años siendo servicio oficial de referencia para Peugeot, ofreciendo la gama completa de sus modelos y un servicio inigualable. Y ahora crecemos para darte el mejor servicio. A nuestra experiencia se suma ahora el servicio técnico oficial completo para vehículos Opel y Citroën. Bosch Automoción, en la calle Comerciants y Botigués 11, en el polígono de Ciutadella. Bosch Automoción les desea unas magníficas fiestas de San Juan a todos.
6: ¿Pero y eso?
7: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
6: Ya ves cómo mola, tío.
7: Imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
8: El mejor mueble, al mejor precio.
7: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
4: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelona Ura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971 57 1700.
9: A Grup Torres som especialistes en automoció a tota Menorca. T'oferim servei i venda, turismes, Fiat, Jeep, Evo i vehicles industrials Iveco. Necessites un cotxe o un bon servei de taller? Ens trobaràs al polígon de Ciutadella i al polígon de Mahó. L'equip de Grup Torres et desitja unes molt bones festes de Sant Joan.
2: Us fuig el temps, de veritat, que en aquest programa especial que estem fent des de Joan i Jordi, entre que ens ho passem bé amb els convidats i que el rellotge va marcant les hores, però no estem desaprofitant, al contrari, estem guanyat. Així és com ho sentim i com ho vivim, i sobretot per qui ens acompanya avui és en nosaltres, i el saludem en Dani Vera, que és director de projectes de Joan i Jordi. Bon dia.
10: Hola, bon dia a tothom.
2: I gràcies per convidar-nos a fer possible això, la màgia pròpiament del que té un poc retobernós amb aquest sentiment de que ja està aquí la festa. M'imagino que vosaltres ho viviu igual aquí, encara que esteu fent feina.
10: Sí, sí, nosaltres molt contents que mos acompanyem i amb moltes ganes pues, de que arribin ja aquestes festes que tant esperam.
2: A més, hi ha que dir que Joan i Jordi és una empresa que esteu des de fa molt de temps, i això significa que també teniu, i això ho deim perquè també ho veiem, ho notem, aquesta familiaritat amb la gent que entra per la porta, vos coneixeu, la majoria, vos saludeu, és a dir, això no són totes les empreses que ho té. És a dir, és alguna cosa més que una empresa, és que és una gran família.
10: Sí, sí, ja som una gran família, d'un ja 30 anys en aquest sector i tenim molt de clients fidels que cada dia, pues, acudeixen a la nostra empresa, i la veritat és que qualsevol client que entra per la nostra porta intentant pues, que sigui part de la nostra família, és a dir, intentant donar-li el millor servei i que estigui a gust en nosaltres.
2: I això ho aconseguiu tot l'any amb l'esforç un poc per mirar de dur doncs, el producte, les novetats, aquelles coses per la llar que puguin més tenir o necessitar, i teniu una gran varietat que sempre això és d'agrair, i a més també teniu el coneixement. És a dir, que quan una persona necessita alguna cosa, probablement el que pensa, bueno, m'ho resoldran a Joan i Jordi, o els hi demanaré a ells perquè m'ajudin. I aquí entra la possibilitat ja no únicament de trobar o un electrodomèstic o una peça que te necessites, no? O sigui, de vegades fins i tot el que sigui necessari per solucionar alguna cosa a casa, no?
10: Sí, normalment els clients quan venen aquí a comprar Joan i Jordi pues, intenten, a part del que compren, intenten pues, que es di trobem una solució a el que venen a comprar. Ara, per exemple, jo estic en el departament de projectes i pues, que quan ens en encarreguen un projecte pues, intentem pues, que aquest projecte o la gestió del projecte pues, per ells li sigui el més fàcil possible. És a dir, tenim molts clients també de fora que tenen unes segones viviendes aquí a Menorca i pues, desconeixen empreses com a fontaners i electricistes i això, i clar, ens demanen sempre aquesta ajuda que podem aportar en el seu projecte, sigui una cuina, una instal·lació d'un armari, qualsevol cosa, pues, a veure, us podríeu aconseguir a veure si un manobre pot venir a fer la reforma, un electricista, i pues, sempre intentam donar aquesta ajuda en el client i que, pues, a part de venir a comprar un producte, pues, li donem una solució amb aquest servei que donem.
2: Una ajuda que, d'altra banda, sempre entenc que és necessària per molts diferents motius. Se m'acut, per exemple, per el fet de que, bueno, sabem com és Menorca, al llarg del temps i sobretot segons quines vivendes, el manteniment és necessari. El manteniment implica doncs, que de tant en quant s'han d'anar remodelant bandes de la casa, o també per les necessitats, no? Gent que tal vegada necessita altra distribució dels espais, a nivell tema d'interiorisme, de donar un bon consell dels espais, com es viuen dins una casa, també podeu donar, perquè sabeu i coneixeu, no? Sí. Que és el nou i darrer que hi ha al mercat, i això és el gran avantatge, de que sí, sabeu sí. Què és el que hi ha i podeu dir, pues, mira, això te vindrà bé, o amb això ho resoldràs, o així viuràs millor que teva, no?
10: Sí, sí, normalment quan fem les gestions de projecte pues, començam a través d'uns planos i uns dissenys d'aquest projecte i sempre proposam al client. I hi haurà d'incorporar pues, tant de mobiliari, de cuines pues, o griferia o quants elements que pugui intervenir dins aquest projecte pues, intentant tenir les millores marques o marques a preu qualitat que són molt competents perquè el client pues, pugui tenir el millor producte a la seva casa.
2: Doncs me sembla que serà una gran oportunitat si entenem que hi podem formar part. És tan senzill com apropar-nos a Joan i Jordi. En aquests dies m'imagino que estareu també tot ben pensant en que arriben les festes i també les viviu intensament, no?
10: Sí, la veritat és que sí. Aquí la majoria de gent que fa feina, que ja som 35, que estem ja en aquesta empresa, pues, tots som de Ciutadella i vivim amb molta passió pues, aquestes festes de Sant Joan i moltes ganes de que arribin i que es de puguem disfrutar.
2: Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Dani Vera, director de projectes de Joan i Jordi. Molt bones festes.
10: Igualment, i bones festes a tothom.
2: I nosaltres, a la part final del nostre programa, el que ens queda encara, algun bon consell abans d'acomiadar-nos?
5: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur. Hazlo bien desde el principio.
11: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
12: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
9: A Grup Torres som especialistes en automoció a tota Menorca. T'oferim servei i venda, turismes Fiat, Jeep, Evo i vehicles industrials Iveco. Necessites un cotxe o un bon servei de taller? Ens trobaràs al polígon de Ciutadella i al polígon de Mahó. L'equip de Grup Torres et desitja unes molt bones festes de Sant Joan.
13: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
14: Restaurante Maribel. Disfruta de un refrescante cóctel en la piscina mientras nuestro equipo prepara tu plato preferido. Restaurante Maribel. Carnes y pescados a la brasa, pizzas horneadas en horno de piedra y arroces deliciosos. Reservas al 971-38-57-57. Restaurante Maribel en Avenida de la Playa 19 de Calablanca os desea unas magníficas fiestas de San Juan.
2: Y así arribem a las 2 de la tarde. Estem de noticias a la Cadena Ser.
15: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la última hora. El juez Calama investigará también a las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra, por el que el expresidente del gobierno tuvo que declarar ayer en la Audiencia Nacional. El magistrado imputa también a su secretaria, a Gertrudis Alcázar, a quien se señala como una pieza esencial en la supuesta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Isabel Vega, buenas tardes.
17: Buenas tardes, sí. Calama dirige la investigación contra las hijas de Zapatero y también contra su secretaria, Gertrudis Alcázar, en un auto que ya anuncia que serán llamadas a declarar. Pero la situación no es la misma en los tres casos. El magistrado explica que imputa a las hijas porque la empresa que administran, What the Fab, recibió fondos que están bajo sospecha y si acudieran como testigos, se podrían vulnerar sus derechos en caso de que a futuro se les atribuyese una participación o responsabilidad en los hechos. En el caso de la secretaria de Zapatero, el juez la cita porque constan ya indicios de su participación directa en los hechos, pues el auto por el que se le incautó el teléfono móvil y registró la oficina del expresidente ya la situaba como una pieza esencial en la trama y ahora debe poder acceder a la causa y declarar con representación legal.
16: Este último movimiento del juez Calama nos ha dejado ya las primeras reacciones en el ámbito de la política. Estos son Borja Sémper del PP y Montse Mínguez del PSOE en declaraciones a la Sexta.
18: Yo no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es un entorno personal.
19: Venimos manteniendo la confianza en el presidente Zapatero, estamos en una fase en la que se tiene que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y evidentemente en el Estado de Derecho. Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas.
16: Hay también otra última hora de los tribunales. La UCO asegura que la empresa del novio de Ayuso, de Alberto González Amador, era incapaz de hacer los trabajos que supuestamente facturó al Grupo Quirón. No tenía plantilla ni medios técnicos. Pero además, la Guardia Civil investiga, ojo, hasta 19 cuentas bancarias del novio de la presidenta madrileña y otras 90 de los otros investigados en esta causa por corrupción en los negocios. Alfonso Gea.
20: Así es, hasta 19 cuentas bancarias de Alberto González Amador han sido ya detectadas por la UCO, que se ha dirigido a 14 entidades financieras para obtener los movimientos desde inicios de esta década. Las otras personas bajo investigación, Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, y su esposa, Gloria Carrasco, son los titulares, en efecto, de casi un centenar de cuentas bancarias, incluyendo las cuentas que está investigando la Guardia Civil, abierta una de esas cuentas en el Banco de Andorra, en el Adbank. Estas cifras económicas se conocerán en breve, esos movimientos, pero la UCO ya señala que la empresa Mastermann, propiedad del novio de la presidenta, carecería de los medios necesarios para realizar las labores de consultoría.
16: 2:03, Feijóo reitera que hará lo que los españoles le manden. Es la escueta respuesta del líder del PP preguntado hoy en Bruselas por sus declaraciones ayer en El Hormiguero, donde de forma explícita se abría a formar un gobierno con Vox. Hoy dice que lo que busca es dar estabilidad a España.
21: Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía en parte mi propuesta, lo que haré es asumir el mandato a los españoles y darle estabilidad a la gobernación de España. Es que lo es imprescindible.
16: Desde el gobierno, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, dice que nadie quiere estar en la misma ecuación que Populares y Vox.
22: Nadie ha presentado ninguna moción de censura por las razones que ellos mismos están explicando y además los grupos parlamentarios están diciendo que no la apoyarían. Obviamente una moción de censura en la que participa la derecha y la ultraderecha, el Partido Popular y Vox, es absolutamente tóxica para todos los demás y nadie quiere estar en esa ecuación.
16: En el Congreso, mientras hay pleno a esta hora, los socios han dado algo de respiro al Ejecutivo, abriéndose incluso a negociar los presupuestos y aprobando varias iniciativas. Del exterior, Israel rompe contactos con la jefa de la diplomacia europea. El ministro de Exteriores de Netanyahu asegura que no volverá a hablar con Kaya Kallas en respuesta a sus críticas. Kallas le responde recordando la importancia del diálogo y menciona también la solución de los dos estados que rechaza tajantemente Israel. Vamos a Bruselas, Enrique García Pozo.
23: Las declaraciones de Kallas hace unos días comparando lo que Israel hace con los palestinos con el apartheid de Sudáfrica han provocado la reacción del ministro de Exteriores israelí, que busca el choque diplomático con Bruselas, rompiendo las relaciones con la interlocutora del bloque en política exterior. Un choque diplomático que la alta representante intenta resolver con un llamamiento al diálogo. Kallas le ha respondido en un mensaje en redes en el que recuerda que el bloque está comprometido con una relación constructiva con Tel Aviv y que está abierta, le dice, a continuar con ese espíritu. A esta hora no hay mensajes al respecto de la presidenta von der Leyen, en un momento de tensiones internas en el Ejecutivo Comunitario por las diferencias entre la presidenta y Kallas. Sí le ha respondido el ministro israelí. Le pide que se retracte o que, por el contrario, asuma que defiende esa posición. Hasta que no lo aclare, dice, mantendrá rotas las relaciones diplomáticas.
16: Hay media con Pablo Morán. Vamos a hablar de las dudas que suscita la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, una firma que ya tenía lugar ayer antes de lo previsto. Aquí en casa varios asuntos. A media les vamos a explicar los detalles del último informe del Banco de España y un interesante apartado de vivienda que hablaremos de él con Jordi Fábrega. El incendio que afecta a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona está ya estabilizado, a falta de saber cuándo se va a poder restablecer el servicio. Y el tiempo, las altas temperaturas que ya están aquí. Pronóstico con Jordi Carbó.
24: La temperatura continúa su línea ascendente y esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en puntos costeros de la península en los archipiélagos, entre los 35 y 40 en el interior peninsular, destacando las máximas alrededor de los 40 grados en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura, también el Valle del Guadalquivir. Mucho sol, pero con este calor se van a desarrollar en cualquier punto del interior tormentas. Serán locales, afectarán pocas poblaciones, con chubascos intensos pero breves, pero sobre todo cuidado con las rachas de viento que podrán superar los 80 kilómetros por hora.
16: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, reciban el saludo de Aldo Gómez. Ahora son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias.
25: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. En Baleares se han construido en los últimos 20 años 140.000 viviendas. y la población ha crecido prácticamente el doble. Somos casi 300.000 personas más. Son datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda que evidencian la emergencia habitacional y ponen el punto de mira, el foco, en uno de los motivos que nos han llevado a la situación que estamos viviendo hoy en día. Falta vivienda a un precio asequible y la población que evidentemente se ha incrementado. Para el catedrático de Geografía Humana de la Universitat de les Illes, para Pere Salvà, una de las consecuencias de estos datos es eso, la emergencia habitacional que se vive ahora mismo y el crecimiento de los asentamientos y chabolas.
0: Infrahabitatges o infravivendes de Vall Pons, és a dir, que tenim molts, tenim aquesta mateixa que ha hagut en aquest moment de la sortida o la treta de l'antiga presó.
26: I per a Pere Salvà està clar que no ve de resposta a aquesta necessitat és l'administració pública, però antes també considera imprescindible una estratègia, un plan a seguir a medio i largo plazo. En seguida vamos a ir con todo ello. Bernat Amengual está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. Un jueves que nos ha dejado una operación en Sombaña. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas y ha desmantelado 9 puntos de venta de droga durante un operativo que se ha llevado a cabo esta mañana en el poblado. Además, se han derribado 7 casetas ilegales que solo servían para despachar droga. La investigación ha sido dirigida por la Policía Nacional. Su portavoz es Alejandro Becerra.
1: Han colaborado unidades de seguridad ciudadana, como son la Unidad de Prevención y Reacción, la Unidad de Intervención Policial, además de medios aéreos de la Policía Nacional, para evitar que se pudieran escapar algunas personas, que pudieran tirar drogas. De hecho, algunas detenciones se han hecho de gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y, por lo tanto, un éxito.
26: Y han sido trasladados a Mallorca los menores que pasaron 2 noches durmiendo en colchones en el Consejo de Formentera. El presidente de la institución, Óscar Portas, reclama ayuda a las administraciones porque ya tutelan a más de 180 menores. Empresarios, alcaldes y vecinos de la Serra de Tramuntana reclaman restricciones de acceso a determinados puntos de sus municipios, controles en las carreteras y concienciación para que la gente deje el coche en casa y se desplace a pie el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse. El presidente de los vecinos en Solleres, de los hoteleros en Solleres, Lluís Rullà.
3: El que varen demanar, ja varen, quan varen la primera reunió que varen tenir els ajuntaments, és que s'ha tancat, s'ha limitat l'accés en cotxe, per exemple, segons quines zones, com pugui ser la zona del far de Muleta, diríem, que seria com un cul de sac, perquè al final hi ha poc espai per girar i tal, i me consta que aquest espai ja fa temps ho varen demanar a una associació d'astrònoms per veure-ho, i que la gent pues, se col·loquin i vagin diferents punts, però que igual hi vagin caminant, si han de caminar un poc, pues, no passa res.
4: Per les xarxes vaig veure que s'anunciava. De totes maneres, nosaltres cert que venim en el mercat cada setmana. Per veure que val la pena aprofitar.
26: Primer dia de la campanya de los bonos del govern que ha empezado con normalidad. Se han formado algunas pequeñas colas en los comercios más demandados para aprovechar los descuentos que permiten comprar hasta 120 euros y pagar la mitad. Hay de todo tipo, zapatería, ropa y complementos, electrodomésticos, ropa de hogar, también ferretería, librería, jugueterías o joyerías.
6: Bueno, yo acabo de llegar ahora a las 9. Bueno.
7: Yo habré llegado hace 10 minutos. Bueno, sí, a ver, ahora lo han recortado un poquito, el tema de gastarlo en una misma tienda, porque lo han repartido entre tiendas de alimentación. Bueno, eso
26: 2:10, vamos ya con los deportes. Pedro Morla.
8: Martín de Micheli ya está trabajando en la confección de la plantilla del Red Bull Leipzig, que mientras se espera que se haga oficial su fichaje, y siendo todavía entrenador del Real Mallorca. Avanzan desde Uruguay que ha pedido expresamente el fichaje de Federico Viñas. También comentar que el próximo 22 de junio, el próximo lunes, se hará oficial el fichaje de Vedat Muriqi por el Fenerbahçe.
26: Y en cuanto al tiempo, está activo el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de Mallorca. Se esperan máximas de hasta 36 grados. Ahora mismo estamos con valores que se quedan entre los 27 y los 32 en buena parte del archipiélago. El aviso amarillo en el sur de Mallorca por altas temperaturas se mantiene hasta las 7 de la tarde.
27: TIRME t'ha ofert la informació del temps.
28: Per TIRME, el 0 és on comença allò extraordinari. Una xifra que ho canvia tot. I és que les Balears caminem cap a un gran objectiu comú, el residu zero. Gràcies a la transformació de residus en recursos, fomentam una veritable economia circular a les nostres illes. A TIRME contribuïm perquè les Balears es converteixin en la primera regió mediterrània en assolir l'abocament zero. TIRME. Residu zero. 100% Balears.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Murprotec.
10: Hora 14. Juan Antonio Bauza.
26: En Baleares se han construido en los últimos 20 años 140.000 viviendas. La población ha crecido prácticamente el doble. Somos casi 300.000 más. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Vivienda, la población balear ha crecido en 20 años un 32%, el número de viviendas un 22%. Son 10 puntos menos, Lucía Borquez.
11: Los últimos datos del Gobierno cifran en casi 670.000 el número de casas en Baleares, mientras que la población ha pasado de casi 955.000 personas en 2005 a 1.250.000 en 2025. 7 de cada 10 casas en Baleares son viviendas habituales y el 30% son segundas residencias. Es un porcentaje ligeramente superior a la media española. De hecho, hace 20 años el porcentaje de segundas residencias sobre el total era superior, era del 35%.
26: Así que cuatro datos a tener en cuenta. Estamos hablando de que hace 20 años en Baleares había unas 955.000 personas, ahora somos 300.000 más. 300.000 personas más y el número de viviendas se ha incrementado en la mitad, en 140.000. Para el catedrático de Geografía Humana de la UIP, Pérez Salvá, una de las consecuencias de esta estadística es la emergencia habitacional que se vive aquí en Baleares, el crecimiento de chabolas, de asentamientos.
0: Infrahabitatges o infravivendes de Vallpons, és a dir, que tenim molts, tenim aquesta mateixa que ha hagut en aquell moment des de la sortida o la treta de l'antiga presó, o hi havia persones que hi havia, però que moltes d'aquestes persones que estan fent feina, fan feina per nosaltres, fan feina per l'economia del país, aporten, si fossin legals o legalitzats, haurien de portar també una aportació, que siguin els impostos, i això revertiria d'una manera positiva en tots aquests elements.
26: Y hace unos días conocíamos otro dato, y es que la previsión para los próximos 15 años es que Baleares crezca el número de personas en 200.000 residentes más, según el INE. Así que con ese dato encima de la mesa, Salva advierte.
11: O se toman decisiones y se establece una estrategia a largo plazo, o los asentamientos y las chabolas van a seguir creciendo. Insiste, es necesario un plan estratégico.
0: ¿Qui construirà vivendes necessàries i atractives per residents? És a dir, que està un poc aquí. És a dir, el gran problema està en que molt manca una planificació de creació d'un parc de vivendes de lloguer que siguin o puguin respondre a les característiques de les persones d'aquest increment.
11: Para Salva está claro quién debe dar respuesta a esa necesidad y son las administraciones públicas.
0: I és que s'ha d'encarregar de tot això. En principi, l'adopció de possibles mesures és una decisió política i això s'ha de relacionar amb el model de desenvolupament que volem. Si no aturem aquest desenvolupament, haurà una efecte cridada i s'anirà incrementant la venguda de persones que vinguin de fora, perquè no tots ja estem exaurits.
26: Otro dato que hemos conocido hoy sobre vivienda es del Banco de España. Una de cada cuatro viviendas vendidas el año pasado en Baleares la compró una persona extranjera sin residencia habitual en las islas. Baleares es la tercera provincia española donde hay un mayor porcentaje de compraventas con adquirientes extranjeros que no viven en esa provincia, solo por detrás de Alicante y Málaga. 2:15.
12: Hora 14 Menorca. Edu Zendal.
13: Hora 14 i 15 minuts del migdia. Moment ara per la informació de Menorca. Aquí a la cadena SER, avui és dijous, és 18 de juny, un dia que hem sabut que CAEP Menorca, la patronal, reclama mesures urgents per millorar les connexions amb Mallorca. Asseguren que tant l'augment de preus com la dificultat per trobar places o també els problemes per planificar els desplaçaments fa que Menorca perdi competitivitat econòmica, a part del perjudici que suposa bé per les butxaques tant d'empresaris com de ciutadans. Xerrem també de la campanya de control que ha posat en marxa Ports de les Illes amb quatre noves embarcacions a la costa de Menorca. Ho fan sobretot per lluitar contra els fondejos no autoritzats i els xàrters nàutics il·legals. Xerrarem també del Parlament Balear, que ha fet enrere i eliminat el polèmic silenci positiu per les legalitzacions d'obres en sòl rústic. I xerrarem, evidentment, també de les festes de Sant Joan, que estan ja aquí a tocar. Aquest diumenge arrencaran de forma oficial amb el primer toc i el diumenge del Bé. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
9: Espai patrocinat per Eima Menorca.
13: Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix o moderat de llevant. Demà divendres continuaran pujant les temperatures. Màximes de 33 graus a Ciutadella i 30 a Maó. El cap de setmana pujaran encara més els termòmetres i el dissabte es podran arribar als 35 graus a la capital. Demà divendres predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat, però s'espera l'entrada de pols en suspensió. La temperatura mínima serà de 20 graus a Maó i 22 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
9: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
13: Dues i gairebé 18 minuts, entrava en matèria que Menorca reclama mesures urgents per millorar la connexió aèria amb Mallorca davant l'increment dels preus dels vols, la dificultat per trobar places disponibles i els problemes de planificació dels desplaçaments entre les dues illes. La patronal considera que aquesta ruta és essencial per a residents, estudiants, treballadors i empreses i demana a Aena i al govern balear que abordin una situació que afecta la mobilitat i la competitivitat de Menorca. Gabriel Pons Molés és el gerent de CAEB Menorca.
15: Tenir una bona connexió interinsular amb Mallorca, ja no xerrem de connexions amb la península, amb Barcelona i Madrid, però seguim Balears, tenir aquesta connexió resulta una condició quasi imprescindible per poder oferir Menorca com un destí per empreses innovadores, start-ups o teletreballadors, perquè hi ha molt de professionals que es poden plantejar residir a l'illa i fer feina des d'aquí.
13: Segons l'entitat, els bitllets per a residents han passat d'uns 450 euros a situar-se moltes vegades entre els 75 o els 80, fins i tot un increment proper al 50%. També s'alerta de l'impacte sobre els visitants i els viatgers que utilitzen Mallorca com a punt de connexió amb altres trajectes que fins i tot poden arribar als 280 euros. Escoltem José Bosch, president de la Comissió Insular de CAEB Menorca.
17: Hi ha molta gent que viatja per motius laborals, molts desgraciadament per motius de salut, i la veritat que amb el dia a dia te trobes moltíssimes problemàtiques, vols anul·lats, i llavors una cosa que també que ha estat un pot saber d'alarma, que ho ha fet saltar tot, és que respecte a l'any passat, pràcticament aquest hivern hem pagat quasi un 50% més que el que pagàvem altres anys. Perquè aquí el que analitzem també que no és tot sol el que ens costa en altres, sinó multiplicar-ho per 4 i saber el que li costa que no sigui resident de ni Menorca.
13: CAEB defensa que una connexió eficient i amb preus raonables és clau per la cohesió territorial de les Balears. Torna a reivindicar la cogestió aeroportuària, a més, per donar pes a les institucions autonòmiques en la planificació dels aeroports. I Menorca té ja en marxa les 4 noves embarcacions de ports de les illes per blindar el control i la seguretat a les costes durant els mesos d'estiu. El dispositiu es presentava oficialment aquest dimecres al port de Fornells i neix amb un objectiu clar, el de combatre de front el xàrter nàutic il·legal i els fondejos no autoritzats. D'aquestes 4 barques, 2 tindran base a Maó i a Ciutadella i es mouran per tota la costa per vigilar i inspeccionar el litoral. Les altres 2 estaran fixes a Ciutadella i a Fornells per donar suport a la gestió del dia a dia dels mateixos ports. El conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, destaca que el servei ja està a ple rendiment i explica quina és la tasca que faran aquestes embarcacions.
18: La idea és que haya una mayor presencia de embarcaciones de vigilancia, que la gente se sienta más segura en el mar, que la gente sepa que en el mar es un espacio libre, pero que hay unas normas a cumplir de respeto y de funcionamiento de las normas del mar y que en el cual podemos disfrutar todos con seguridad y cumpliendo las normas. Esta es la filosofía y la razón de ser de este servicio.
13: El conseller explica que aquesta vigilància és clau per garantir la seguretat i protegir l'entorn natural. La feina d'aquestes tripulacions serà detectar activitats irregulars a la mà
1: comprovar documentació, vigilar les zones de bany i sobretot caçar les empreses pirates de lloguer de vaixells. La Fuente explica que des del 2019 les sancions als xàrters il·legals s'han disparat més d'un 800% a les illes. De fet, l'any passat es van obrir 162 expedients a tota la comunitat, dels quals més de 60 es van registrar aquí. Les noves quatre embarcacions treballaran en coordinació directa amb la Guàrdia Civil i altres serveis d'emergències. El GOP és el tema de la nostra propera notícia. El Parlament de les Illes ha fet marxa enrere i ha eliminat el polèmic silenci positiu per a les legalitzacions d'obres en sòl rústic. A partir d'ara, si l'Ajuntament no respon a temps, la sol·licitud s'entendrà com denegada. Així ho ha denunciat, com dèiem, el GOP, que atribueix aquesta rectificació de l'executiu a la por de rebre un important revés pel Tribunal Constitucional, que va admetre a tràmit un recurs impulsat pels mateixos ecologistes. Miquel Camps, portaveu del GOP a Menorca, creu que el govern ha volgut evitar mals majors.
16: Això era, diguéssim, un tracte de favor molt clar cap als infractors. Aquest va ser un dels temes que el GOP i altres entitats van plantejar a un recurs d'inconstitucionalitat contra aquell decret, i ara, amb aquesta darrera llei òmnibus també de mesures urgents que acaba d'aprovar el Parlament, hem vist que s'havia canviat aquest silenci. Ja no és positiu, sinó que és negatiu. És a dir, ara ja, si els ajuntaments no te contesten, no tens dret a legalitzar això.
1: La decisió obre un escenari d'incertesa jurídica sobre els xalets que s'hagin pogut legalitzar mitjançant d'aquesta fórmula des de l'any 2024. Tot plegat, el GOP ha fet una crida als grups polítics municipals perquè demanin informació als ajuntaments.
16: Fet, els juristes el que ens diuen és que, clar, si és constitucional, en qualque moment anul·la aquella disposició, les cases que s'hagin pogut acollir en això quedaran amb una incertesa legal, no? Llavors, per això estem fent també una crida en els ajuntaments, en els grups polítics que hi pugui haver-hi els ajuntaments, per poder saber quant de casos d'aquests acollits en el silenci positiu de legalització en rústic ha hagut a Menorca, i també seria interessant veure de quin tipus de construcció estem parlant.
1: L'entitat ecologista, com sentim, vol que es fiscalitzi quants casos s'han beneficiat d'aquesta mesura i s'identifiquin les legalitzacions, ja que entenen que els qui més han hauran intentat aprofitar aquesta situació són els propietaris de grans xalets que es van construir de forma il·legal. Serà marejada de Sant Joan, la comitiva d'Esbé realitzarà aquest diumenge un total de 29 visites a domicilis particulars i espais de Ciutadella en el transcurs del diumenge d'Esbé, que obre les festes. La comitiva sortirà, com sempre, a les 9 del matí de la casa senyorial de la família Olivà d'Espujol, a la plaça de la Catedral, per traslladar-se a Can Saura, on serà ja rebuda en la primera visita per la Corporació Municipal. Des d'allà se succeiran les visites, començant pel pati de Cal Bisbe i seguint per les cases dels pagesos que participen a la colcada i els compromisos dels diferents caixers que protagonitzen aquest any la colcada d'aquest bienni. Sobre el migdia està previst l'arribada al Teatre d'Esborn, on s'estarà duent de terme la tercera i darrera de les funcions de Foc i Fum, la tradicional obra de Joan Benejam, que precedeix també l'inici de les festes. Segons les previsions municipals, la comitiva d'Esbé finalitzarà el seu recorregut a la casa del caixer Casat, al carrer Conde Cifuentes, a les 9:30 del vespre. El fabioler Sebastià Salor s'ha sumat també a la campanya de civisme que s'està duent aquests dies des de l'Ajuntament. Demana a les xarxes socials que la gent respecti el pas de la comitiva en els moments més importants de les festes. S'ha adreçat així a tots els que hi participen, siguin menorquins o siguin de fora.
19: Us demanaria, com a fabioler, aquí estic volcant la sumareta, que per favor, quan anem a demanar permís dia 23, el dissabte de Sant Joan a les dues, que us obrigueu un pas que sabeu fer tots i totes ben coordinats i contents i amb alegria per començar una gran festa com és aquesta estimada festa nostra de Sant Joan. Estic segur que us puc donar les gràcies per això, però per favor, respecte a Sant Joan. Moltíssimes gràcies.
1: Aquest era el missatge de Sebastià Salort, fabioler de les festes. Les administracions impulsen des de fa uns dies ja aquesta campanya de Sant Joan. Es viu així per protegir l'esperit de la festa i evitar problemes per les aglomeracions de la gent. De fet, seguim xerrant de Ciutadella perquè l'Ajuntament ha remès una carta al president del Consell Insular per expressar el seu malestar per les declaracions efectuades durant el ple del passat dilluns sobre la dispensació dels impresos oficials dels certificats mèdics. El consistori considera incorrectes les afirmacions de la consellera de Benestar Social, Carmen Reynés, i reclama una rectificació pública. Segons es posa l'equip de govern, l'Ajuntament mai no ha estat punt de venda d'aquests impresos i no ha mantingut tampoc cap conveni amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes per prestar aquest servei, i per aquest motiu rebutja que es pugui atribuir al consistori una decisió de deixar de dispensar uns documents que asseguren mai no s'han distribuït des de les dependències municipals. A la carta de l'Ajuntament també qüestiona l'acord aprovat pel ple del Consell que feia referència a aquesta suposada retirada del servei i lamenta que la informació no fos contrastada abans amb l'administració local. Arribem al punt de les 6, de les 2 i 26 minuts. Moment ja pels esports.
3: Les 41 embarcacions que competeixen a la regata Menorca Sant Joan ja són a la mà. Han salpat a les 12 del migdia del port de Barcelona i naveguen a la velocitat que els permet el vent cap a on arribaran al llarg del dia de demà. La travessa és puntuable pel campionat de regates d'altura d'Espanya i de Catalunya. Tal com explica el gerent del Club Marítimo Mahón, un dels organitzadors de la prova, Nacho Marra, aquesta és una regata molt popular.
4: Gran cantidad de barcos que repiten, y es porque lo tienen en sus agendas apuntado esta travesía, porque es en las fechas en las que es, una travesía de altura, controlada, y luego poder ponerse amarrar en Mahón y poder disfrutar de lo excitante que es la regata dentro del puerto de Mahón, que como bien sabéis es una regata que se da la salida el sábado, que este año será el sábado 20 de junio, sobre las 12:30 aproximadamente, entre la estación marítima y la estación naval.
3: Marra recorda que dissabte tindrà lloc la regata amb sortida dins del Pont de Mahón, que suposa una de les imatges més espectaculars de la vela en aigües interiors de Menorca. El Consell Insular celebra avui dijous 18 de juny a les 7 de capvespre al Teatre de l'Orfeó Mahonès la gala de lliurament dels Premis Esport Menorquí 2025. Aquests premis tenen com a objectiu reconèixer la dedicació i implicació dels esportistes menorquins en la pràctica esportiva, distingir els millors resultats assolits en competicions d'àmbit nacional, europeu i mundial i posar en valor les trajectòries esportives d'esportistes, persones i vinculades al sector i entitats. La cerimònia serà presentada per Clara i Mamí i comptarà amb les actuacions musicals del grup menorquí Pèl de Gall. I el mitjoc de futbol de Tercera Federació ha anunciat les primeres renovacions de cara a la propera temporada, on recupera la categoria perduda ara fa poc més d'un any. Biel Medina podrà comptar amb el mig Josep Barragán, Luisito Martínez i el central Sergi Malià. S'espera que al llarg dels propers dies el club segueixi anunciant noves incorporacions de cara a disposar d'un conjunt que pugui assentar-se a la categoria.
6: Me voy de crucero para el Mediterráneo.
20: ¿Pero y eso?
6: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
20: Ya ves cómo mola, tío.
6: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
21: El mejor mueble al mejor precio.
6: Me voy de crucero con Hipermueble.
22: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
23: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
1: Arribem ja al punt de les 2:30 del migdia. Continua tota la informació aquí, a la cadena SER.
24: Hora 14. En la SER.
25: 2:30, 1:30 en Canarias, la causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra amplía su lista de investigados a las hijas del expresidente Zapatero, que ayer declaraba en la Audiencia Nacional por este asunto. Alba y Laura Rodríguez Espinosa deberán declarar ante el juez Calamá en una fecha que de momento no se ha señalado por el papel que su empresa What the Fab tuvo en todo el entramado. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenas tardes.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes.
25: Sí, Isabel, apuntábamos a las dos. El juez las llama a declarar porque quiere aclarar, digamos, el papel de la compañía que ellas lideraban, y que lo hace además como investigadas y no como testigos, porque tiene dudas de llamarlas a declarar como testigo. Digo, también va a tener que declarar como investigada la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, aunque aquí, digamos, el magistrado le atribuye un papel mucho más relevante en toda la investigación, ¿no?
22: Sí, esto nace de una petición de anticorrupción que proponía investigar a las hijas de Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, ya que entiende la fiscal que las hermanas Rodríguez Espinosa, que administran una empresa que recibió fondos que están bajo sospecha, no son ajenas a la trama y además su situación patrimonial no concuerda con sus sueldos. El juez acepta dirigir la causa contra ambas, pero no menciona los delitos y dice que las citará como imputadas porque no puede llamarlas como testigos sin lesionar sus derechos fundamentales. Perderían, por ejemplo, el derecho a guardarse información y a no declarar contra sí mismas, algo lesivo a futuro si se les atribuye ser partícipes o responsables de los hechos que se están investigando. En cuanto a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, como decías, la situación es distinta. El auto recoge menos argumentación porque, conforme señala, los indicios de su participación directa en los hechos ya constaban cuando se registró la oficina del expresidente y a ella se le incautó el teléfono móvil. Esos indicios la sitúan como una pieza operativa esencial dentro de esta red organizada y debe así constar como investigada. Las tres serán citadas, dice el juez, en una resolución aparte.
25: En el ámbito de la política hay ya primeras reacciones. En el PSOE, Ana Fernández Vila, reconocen incluso que este paso dado por el juez era esperado.
0: Admiten en privado, Aldo, que no les ha sorprendido, que se veía venir, pero por cómo se ha ido desarrollando la investigación, pero defienden que esto no altera su confianza en la inocencia de Zapatero y su entorno. Lo confirmaba en La Sexta la portavoz Montse Mínguez.
2: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en...
0: Insisten los socialistas en que el expresidente necesita tiempo para defenderse mientras se afanan en encajar este nuevo golpe.
25: En el PP lo escuchábamos a las dos a Borja Sémper asegurar que no era muy partidaria de mezclar a la familia en todo esto, pero claro es que la imputación de Alba y de Laura Rodríguez Espinosa, las hijas de Zapatero, pues la habían pedido, entre otros, el propio PP. Esto decía hace unos minutos en los pasillos del Congreso la portavoz parlamentaria Esther Muñoz.
5: Como les he dicho en muchas ocasiones, no entro a valorar las decisiones procesales. El juez Calama ha decidido que tienen que ir a declarar como investigadas. Creo que Gertrudis, la secretaria personal del expresidente Zapatero, también. Y por lo tanto nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces.
25: El caso Zapatero, el caso Plus Ultra, es una de las novedades judiciales que conocíamos a las dos. La otra, relacionada con la investigación abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Alfonso Ojea, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
25: Ojea, tú has tenido acceso a uno de los informes de la UCO en la causa por corrupción en los negocios de Alberto González Amador. Los investigadores aseguran que la empresa que le facturaba los trabajos al grupo Quirón no podía haberlos hecho porque no tenía ni medios ni personal. Y ojo, porque el volumen de cuentas bancarias que son objeto de la investigación es un volumen bastante cuantioso.
7: Así es, Alberto González Amador, el compañero sentimental de Díaz Ayuso, es el titular de 19 cuentas bancarias distribuidas entre las 14 entidades bancarias que investiga la UCO de la Guardia Civil. Por eso estos agentes en funciones de policía judicial han solicitado a esos bancos los movimientos de esas cuentas desde inicios de esta década. Junto al novio de Ayuso también son investigados el directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, y su esposa, Gloria Carrasco. El matrimonio mantiene abiertas 101 cuentas bancarias, incluyendo una en el Banco de Andorra. La UCO ya señala en sus informes que la empresa Masterman, que fue vendida con otro nombre al novio de Ayuso por parte de este matrimonio, carecería de las medidas y de la plantilla necesarias para realizar labores de consultoría, labores por las que González Amador facturó 400.000 euros.
25: Y al hilo de este caso, otro informe, en este caso de Hacienda, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero facturado por las empresas de González Amador al Grupo Quirón. Miguel Ángel Campos.
8: Estaría remitido al juzgado que investiga al novio de Ayuso por delito de corrupción en los negocios y falsedad documental. El informe concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023 un total de 4.436.495 euros a Quirón Prevención. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación del novio de Ayuso porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón Prevención. El informe de Hacienda no solo supone un revés para el novio de Ayuso, también para el grupo Quirón, porque los inspectores comunican al juzgado la apertura de un procedimiento administrativo a esta filial del gigante sanitario relacionada con este tipo de operaciones.
25: Gracias, Campos.
8: Hasta luego.
25: 2:36, gobierno entre PP y Vox, gobierno de la nación. Es la idea que deslizaba ayer el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en su visita al Hormiguero, al programa Antena 3.
9: En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, pues nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar.
25: Este es un cambio de discurso del popular bastante relevante, habida cuenta de que a Feijóo no se le había resistido casi ningún gobierno autonómico con la ultraderecha allí donde podía. De hecho, su mandato al frente del PP llegó con Mañueco metiendo en su gobierno a Gallardo en Castilla y León, pero hasta ahora los planes de Feijóo, al menos los que hacía públicos, pasaban por gobernar en solitario.
24: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.